0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. I avui parlarem d'un nou llibre escrit ara, en aquest cas, per Alfred López i la Eva Núñez, que ens porten un llibre sobre curiositats, podríem dir expressions de ficció criminal. De fet, com sabeu, la Eva Núñez és una novel·lista, en aquest cas, de novel·la negra, i l'Alfred és un todoterreno, en aquest cas, que parla absolutament de tot. Alfred, què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Home, tu ets un todoterreno.
1: Bueno, todoterreno. El meu és la divulgació, sobretot la curiositat.
0: De tota mena. De tots els gèneres.
1: Temes. Fins ara no havia tocat el tema o el gènere negre, i gràcies a l'Eva, pues, he ficat la puteta en aquest món.
0: I l'Eva, què tal, Eva?
2: Hola, què tal, com esteu?
0: Novelista de novel·la negra.
2: Sí,
0: què tal?
2: Molt
0: que t'encanta.
2: M'encanta, sí, no
0: com,
2: ho deixo.
0: Com és que vau entrar en aquest projecte, Eva?
2: Bueno, doncs mira, ja saps que la meva trajectòria sempre està relacionada amb lo criminal i la seva amb investigar i descobrir i divulgar. I vaig pensar que escrivint trobava moltes expressions, molts termes, que potser la gent que no estava ficada en aquest camp intuïa el que eren, però no acabàvem de saber ben bé d'on venien. Així que, bueno, va sortir de forma natural el barrejar els dos camps.
0: La veritat és que quan jo he anat fullejant el llibre, hi ha uns termes que els has sentit però no saps per on va la cosa. 101 expressions de ficció criminal, de l'Eva. Ediciones,
1: ¿verdad? A la Ediciones, sí.
0: Que és la vostra editorial.
1: El nostre projecte, el nostre segell editorial, en el que, bueno, ja aquesta ja és la segona obra que fem amb aquest, baix aquest segell. La primera va ser l'últim llibre de l'Eva, bueno, el penúltim, perquè aquest és l'últim de l'Eva, la novel·la de Muerte en Enigma Land. I, bueno, aprofitant això, aquest segell editorial que tenim, hem impulsat aquest llibre, que és una miqueta que hem juntat el seu món amb el meu, el de la novel·la negra amb el de la divulgació, seguint una miqueta també la estela del meu llibre anterior, que va ser 101 expressions de tota la vida,
0: sí.
1: I el mateix format, el mateix número de pàgines, el mateix número d'expressions, però en aquest cas ho hem fet temàtic dintre d'aquest apassionant món del noir, del true crime, de tot això que està tan de moda.
0: Està en boga ara,
1: sí, sí.
0: Sí o no?
1: Sí, sí.
0: Ara hi ha un èxit des de documentals, sèries de ficció, sèries documentals tipus Carles Porta...
1: I podcasts, molts podcasts, sí.
0: Molts, moltíssims. Mm-hmm. 101 expressions de ficció criminal que es presentarà el 13 de juny a la Biblioteca de Can Rajoler.
1: Sí, a les 12 del migdia.
0: A les 12 del migdia.
1: Sí.
0: Que ho farà José Luis Barca.
1: José Luis Barca, l'escriptor també, company de l'associació i antic president de l'associació d'autors de Parets, es farà d'anfitrió i presentador d'aquest...
0: Presentador, el nou president, no?
2: Tot queda a casa.
1: I bueno,
2: tot
1: queda a casa. I també he comentat que és una presentació més vermut. Per què? Perquè com serà el dissabte a les 12 del migdia, després serà en la biblioteca, però una vegada acabat aquella presentació de fer la firma, les fotografies, etcètera, es anirem a res, unes pessetes, una miqueta més allà, a la Paretència, a l'agrobotiga de la Paretència, on farem un vermutet, que, bueno, tot el món que vulgui vindre, pues, bueno, pues prendrem i continuarem la xerrada, sí, sí.
0: Bé, parlem d'expressions. N'hi ha de tot tipus aquí. Eva, no sé, hi ha alguna que t'ha cridat més l'atenció i que volies posar?
2: La meva favorita de sempre és l'escopeta de Chekhov.
0: Ostres!
2: No sé si l'has sentit alguna vegada.
0: Chekhov em sona que és un escriptor, no?
2: Sí, Chekhov era un escriptor.
0: Anton Chekhov.
2: Sí, exacte. Principalment era dramaturg, escrivia teatre, i ell sempre deia que tot el que sortia una història havia de tenir un propòsit, que no havies de posar informació que no servís després per res. I posava l'exemple de que si en una obra de teatre, en el primer acte, hi havia una escopeta penjada a la paret, en un moment o altre de la trama, aquesta escopeta s'havia de disparar. Perquè, si no, estava ja per res i per despistar el lector o l'espectador i no tenia cap fi. Així que aquest és el principi de Chekhov. Si hi ha una escopeta, s'ha de disparar.
1: Clar,
0: és bona aquesta, eh?
1: Sí, sí, és que això, aquesta és una de les... És apassionant, no? Perquè des de llavors, des que ella em va ensenyar, ja fa uns anys que em va ensenyar aquesta... Perquè això ja ho parlaven, no?, del concepte de l'escopeta de Chekhov. Des que em van ensenyar aquest concepte, en el món sobretot de les pel·lícules, de les sèries aquestes de misteri i tal, em fixo molt en aquests petits detalls, no? Quan, si parlen d'una serracada, si parlen d'un joc, si parlen d'un llibre o de qualsevol cosa, o d'un personatge que no té res a veure amb la trama, en algun moment donat, aquelles arracades tindran molt de lloc en aquella trama, o serà millor, a lo millor, lo relevant, lo que farà que es resolgui el cas, no? I, o aquell personatge serà, al final, la peça fundamental perquè si estan parlant uns personatges i de repente un anomena al seu pare, ostres, per què anomena el seu pare? No... A veure,
0: sí,
1: de passada. Però és un també és una cosa molt
0: aquest,
1: interessant,
0: no?
1: I el concepte aquest em vaig quedar amb ell. Llavors també volia puntualitzar que el llibre no només són els termes que tu veus i que apareixen en les obres, en les pel·lícules, en les sèries, en els podcasts. També, que com pot ser qualsevol de les altres expressions, sinó que també s'han afegit un seguit d'expressions i de termes que són que no és que apareixin en les pel·lícules, en les sèries, però que tenen molt que veure en el món de l'escriptura
0: de la novel·la negra.
1: Sí, de la novel·la negra, perquè és un llibre també pensat no només perquè el que disfruta veient o escoltant a les pel·lícules, sèries poques, sinó també el que li agrada escriure.
0: Val.
1: I sobre el món de la novel·la, els conceptes d'escriptura de novel·la negra, també s'ha encarregat Eva de posar un grapat d'expressions i de termes.
0: La viuda negra.
2: Ui.
1: Viuda negra.
0: mal assunto, la viuda negra, no?
2: Sí, sí, perillós. Millor no tenir una prop.
0: Una assassina que actua dentro de su círculo íntimo.
1: Sí.
0: La viuda negra. N'hi ha hagut, al llarg de la història, moltes viudes negres, no?
2: La que tenim més present és la que ha sortit en tots els truclanys possibles que s'han fet en televisió i en podcast, que és Maje, la viuda de Patraix.
0: Vale.
1: Sí, sí.
2: Que, bueno, suposo que no faré cap spoiler ara si dic que se les va arreglar perquè el seu amant es carregués el marit.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
0: La Dulceneus.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, està la Dulceneus, sí, sí. A més, durant la història, les dones, moltes vegades se li ha sigut un dels primers focus d'investigació quan ha hagut una mort misteriosa d'un home.
0: Sí.
1: Les dones, l'amant, l'esposa i tal, ha sigut com una de les sospitoses, no? I ja i per això també trobem que hi ha un altre terme dintre del llibre que és el Chechers la Femme, que és averigüem què podem saber de la dona, de l'amant, de la persona aquella femenina que està al voltant de la víctima, perquè durant molt de temps la dona era un dels principals objectius d'investigació. Només per ser dona.
2: Sí, era el tipus de... La dona és la causa de totes les perdicions de l'home.
0: Sí.
2: Doncs aquest és el concepte.
0: Sí, sí, i durant molt de temps va ser així.
1: Sí, sí, per això.
2: Sí, és, també. Bueno, és un clàssic de la novel·la negra, sí.
0: El dipòsit de cadàvers, més conegut com la morgue.
1: La morgue, sí, sí.
0: Los crímenes de
2: la Rua...
1: De la calle Morgue.
2: Sí.
0: Famosíssima.
1: Una...
0: No sé si és del Poe o un d'aquests,
2: sí.
0: Eh? Sí, sí.
2: Sí.
0: Brutal. La morgue també parleu, morgue. Que és...
1: Sí, és que a més és una expressió, és un terme que tothom coneixem com a morgue i sabem el que és, i és el terme que s'utilitza en tot el món. I és un terme que prové del francès. I a més del francès medieval, perquè morgue era la frase, la paraula que volia dir mirar amb una aire de superioritat, no? I per què això? Perquè en un principi aquesta paraula s'utilitzava per aquells ciutadans que passaven per el Palau de París, on estaven ficats tots els presos, tota la gent que anaven agafant, i que llavors no existien les fitxes policials, que no se sabia qui era Coscu, i anaven passant els ciutadans de París i anaven mirant i dient, sí, jo aquest el conec, aquest és fulanito de tal, aquest... Llavors...
0: Vaya panorama.
1: Aquest mateix lloc ja va agafar el nom de morgue, i amb el temps va acabar sent el lloc on posaven també els cadàvers que trobàvem en el riu Sena i que ningú sabia de qui era, i passaven també mirant la gent i miraven
0: a
1: veure si coneixien algú. Ah, sí, és el vendedor de no sé què. I d'aquí ve el nom de morgue. O sigui, té tot història. Té... I tot, sí. Per això hem juntat la passió de la Eva, i la passió i la professió de la Eva, que és el món del noir, de la nuera negra, amb tot el que jo també m'apassiona, que és l'investigar d'on ve i les etimologies i les històries, les curiositats que n'hi ha darrere de cada paraula, de cada expressió.
0: Una paraula que va popularitzar Alfred Hitchcock, MacGuffin.
1: Mm. Aquesta és de les parts d'ella.
0: Va, MacGuffin, què és el MacGuffin?
2: El MacGuffin és una cosa que surt a una història, una novel·la, una pel·lícula, que fa moure tota la trama, però que realment no té cap importància, que es podria intercanviar per qualsevol altre objecte.
0: Vaja, és un cebo, però inútil.
2: Per exemple, anem a buscar un maletí amb uns documents molt importants i tens tots els protagonistes, els bons, els dolents, batallant, perseguint-se per ciutats, per països, buscant el maletí, però en realitat, en lloc d'un maletí, podria ser qualsevol altre element. És l'excusa per fer moure la trama.
1: Sí, és l'excusa.
0: De fet,
1: si
0: Hitchcock ho va fer a les pel·lis.
1: Sí, per això, si tu, en comptes de posar un maletí, poses un pendrive o poses un penjoll, pues també funcionaria igual, exactament igual, aquella trama, aquella història, perquè lo important és tot el que es mou, tots els personatges, els diàlegs, el que fan, qui persegueix aquí i tal, no? Això és lo important, i és el MacGuffin.
0: N'hi ha molts altres. Copycat, que és el nom d'una pel·lícula, ara ho dèiem abans, amb la Sigourney Weaver.
1: Sí.
0: Copycat. És imitador.
1: L'imitador, i que a més té també una etimologia molt curiosa, perquè no va ser fins als anys 60, de 1960, concretament a 1961, quan es va començar a utilitzar això de copycat per referir-se als assassins que imiten a altres assassins, no? O la forma de fer els crims als altres assassins. Però això és un insult que es feia al segle XIX, al copycat, que s'ha ajuntat la paraula anglesa, copia amb gat, copycat,
0: sí.
1: I que era un insult infantil, un insult d'escola, des que el deien entre els nens, quan un nen imitava el que feia altre nen, el deia, és un copycat,
0: vale.
1: Perquè és com els gats també a vegades imiten el caminar d'altres animals, d'altres gats.
0: Veig que és moltes paraules són jerga,
1: Sí.
0: Que s'utilitzava abans.
1: La jerga, sí.
0: Sí, no, està clar. Barbitúricos.
1: Aquest...
2: És una paraula meravellosa.
0: Sí, Marilyn Monroe, no? Va morir per barbitúricos,
1: sí.
0: No?
1: I de tota la vida hem escoltat això dels barbitúricos, no? Per això, i que s'utilitza...
2: Que sona també com molt antic.
1: Sí. Que actualment no s'utilitza.
0: Ningú es mor per barbitúricos, ara.
1: A veure, ja no es comercialitza els barbitúrics com tal, no? El que és al principi de lo que es feia el barbitúric sí que s'utilitza, sobretot el pentabarbitúrical, s'utilitza per altres coses, entre elles per als condenats a morts, no? Vale. De la injecció letal i tal, no?
2: Eutanàsies.
1: I les eutanàsies també. però lo que, el món aquest de la novel·la clàssica, de dir de que se li, havia, li havien subministrat barbitúrics o barbitúricol, no? Perquè sobretot
2: però si, tant si, la novel·la... Si t'hi fixes, encara ho sentiràs en alguna sèrie, en alguna pel·lícula, sí. que per tradició es continua fent servir el terme. Sí.
1: És la tradició d'utilitzar aquest tipus de termes.
0: I un altre que m'agrada a mi és l'Àngel de la Morte.
2: Sí. Sí, sí.
0: Angel of Death.
1: Sí.
2: Principalment es refereix a gent que treballa en àmbit sanitari i pensa que fa algun bé a alguna persona doncs, que ho està passant malament, que està malalta, que no té possibilitats de recuperació.
0: I s'ho carrega.
2: I decideix prendre-s'ho...
1: I sobretot...
2: N'hi han hagut, sí. Metges, infermeres...
0: Aquí, Catalunya, sí.
1: S'han encarregat uns quants i no es carreguen a només una persona, se'n carreguen els quants que estan...
0: I a vegades no sospita d'ell perquè, clar, aquest home estava molt fotut i igual s'ha mort de mort natural, no?
1: Sí, però és que n'hi ha alguns casos que també ho posem en el llibre de que ha hagut d'àngeles d'aquests de la muerte que... Després d'envenenar o de posar o subministrar algun tipus de verí al pacient perquè morís, el salven i queden com héroes.
0: Tu creus?
1: Sí, no. Ha hagut casos. També parlem i donem noms de personatges que en la vida real que els han fet com perquè necessiten després aquest reconeixement públic.
0: Mm-hmm. Jo me recordo d'Àngels de la Muerte, tu que ets molt cinèfil, segur que sabràs quina és, una de Frank Capra, Arsénico por compassió.
1: Sí.
0: Aquelles dues velletes tan bonachones i que es carreguen els avis pobrets amb la sorpresa als seu nebot, el Cary Grant, que Cary Grant. Flipa. És brutal. No, i a més és una obra de teatre que s'ha fet i està molt bo. I Algor Mortis. Perquè després hi ha el rigor mortis.
2: Mm-hmm. Sí. Aquest és per dels termes que comentava ell, que són molt útils a l'hora d'escriure novel·la, perquè donen la clau de quant de temps pot portar una persona morta o les reaccions del seu cos, i aquí ja us parlem de l'algor mortis, de rigor mortis, de les lesions pre- i post-mortem, perquè depèn de quan una persona ha sigut colpejada, si era abans o després de morir, les lesions són diferents, i és el que venia Alfred a comentar una mica, que això també és útil pels que escrivim novel·la negra a l'hora d'explicar una història, de poder contextualitzar millor.
1: Clar. I n'hi ha un terme que s'utilitza molt, l'utilitzen en el món clínic, en el món dels forenses, que és exitus. Uh-huh. I exitus és la paraula que els metges, els forenses, posen quan algú ha mort. Exitus és la sortida de la vida d'aquella persona. No posa s'ha mort, posen exitus.
0: Hi ha molts termes. 101 expressions de ficció criminal que s'han escrit Alfred López i Eva Núñez, que estan en projectes i en molts projectes.
1: Molt.
0: Estàs escrivint tu ara alguna novel·la?
2: Sí, ho intento. Sempre tinc alguna cosa en ment i sempre tinc alguna història...
0: Però encara...
2: Cociéndose. Encara trigarem.
0: Hem d'esperar,
2: perquè
0: no,
2: els
0: mica?
2: Últims mesos hem estat amb aquest projecte i bueno, les novel·les una a una...
0: I tu, Alfred, sí que entens.
1: Jo sí, jo tinc un projecte editorial, a més amb una editorial. El que es pot dir és que amb la editorial HarperCollins tinc un llibre que es publicarà abans de Nadal, però no puc dir ni la temàtica, ni el títol, ni de què va, ni res, però és un projecte editorial, un encàrrec que m'han fet de l'editorial, i al mateix temps anem compaginant les nostres feines de ràdio, televisió, d'escriure, de fer promoció, i a part, des de l'Eva Edicions, fem també aquestes lectures, informes de lectura de llibres, de gent que volen publicar alguna novel·la, fer les correccions, fer també maquetació, etc, que també treballem en això.
0: Com us va, Eva, a l'Eva Edicions?
2: Bé, molt contents de poder fer aquesta feina.
0: És un món competència, perquè n'hi ha unes quantes editorials, però vosaltres heu volgut endinsar-se, perquè suposo que...
1: Sí. Sobretot el que volem és ajudar aquella persona, aquell home, aquella dona que... ha escrit un llibre, ha escrit una novel·la, ha escrit una història i que no sap per on tirar i que necessita que també una mirada des de fora, una mirada crítica que li faci aquell informe de lectura un equip professional que li faci una correcció perquè, que, ostres, perquè tothom sabem escriure i publicar, però, ostres, no es pot publicar de qualsevol manera un llibre. Té que tenir unes correccions, no? Maquetar, qualsevol pot pujar el llibre directament des del Word, com tal i com l'ha escrit, però n'hi ha que tenir una maquetació, el llibre, i una... Llavors, tot això, hi ha una feina que molta gent no sap que existeix o com se fa. Uh-huh. Assessorament, no?, de com, si poden tirar aquell llibre, poden tirar per presentar-lo a concursos, a editorial, o publicar-lo, autopublicar-lo a Amazon o amb una editorial d'aquesta d'autoedició, sí. I tal. I llavors, bueno, fem tot aquest assessorament integral, no?, dels projectes. Són bastant econòmics perquè sabem el que costa fer-ho i el que tot i el que s'aprofita moltíssima gent de que no fan quasi res i que treuen molts els calés. I, bueno, i nosaltres, pues, bueno, estem però més que res per ajuda, perquè quan vam començar, sobretot quan jo vaig començar, que jo ja fa molts anys que vaig començar en l'autoedició, que encara no estava tan de moda, perquè l'autoedició, la moda va arribar després de la pandèmia, o quan la pandèmia, no?, que a tothom li va donar per escriure, no? Però abans, uns anys abans que jo ja estava fent, jo me la vaig veure magres, no?, per poder tirar endavant. No n'hi havia professionals que es dediquessin massa a assessorar, no?, a la gent que volíem tirar per aquí. I llavors, amb tot el que has pres, amb tot el que va aprendre també Eva, que ell va formar moltíssim amb tots aquests temes, pues hem pogut fer això
0: projecte,
1: i tirar endavant aquest projecte que s'agrada moltíssim.
0: 13 de juny, Biblioteca de Can Rajoler, a les 12 del migdia, presentació del llibre d'Alfred López i l'Eva Núñez, 101 expressions de ficció criminal de l'Eva Ediciones.
1: Presentació i vermut.
0: I després vermut, que no falti. Escolta, que us vagi tan molt bé, molt èxit amb l'Eva Ediciones, molt èxit amb aquest llibre, que segur que en fareu molts més.
1: Sí.
0: I tu endavant, que has de fer més novel·les.
2: Home, i tant, per l'escomptat.
0: Clar que sí, Eva. I Alfred, també, una versada i que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Fins una altra, adéu.
1: Propera.
0: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: Els dilluns, a 11:15 del matí, no us perdeu Tecnews. El programa de noves tecnologies d'Emili Blanque. Els dilluns, a 11:15, Tecnews.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Avui parlarem d'un llibre titulat 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial. L'ha fet en Ramon López de Mántaras, que és professor d'investigació emèrit del CSIC, l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, del qual fou director i, a més, de ser membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i, a més, de rebre diversos premis, entre ells el Premi Nacional d'Investigació. 100 coses que cal saber d'intel·ligència artificial. Què tal, Ramon? Com estàs?
1: Molt bé, bon dia, molt bé. Estupendo.
0: Escolta, 100 coses... Jo crec que encara cal saber-ne moltes més coses d'intel·ligència artificial perquè està a l'ordre del dia, eh? Per bé o per malament?
1: Bueno, efectivament, sí. Moltíssimes més, milers de coses, perquè això no s'acaba mai i va a tota velocitat. Jo, i tot és optimista, malauradament tinc la sensació de que, bueno, no només la sensació, sinó també coses que veig com van, no? Com va la situació, com està en mans de unes grans empreses tecnològiques, la intel·ligència artificial actual, aquesta que en diem generativa,
0: sí,
1: el que tothom coneix com el ChatGPT i aquests models de llenguatge que en diuen, i tenim un problema, perquè s'estan fent les coses, en la meva opinió, malament, ho han fet d'una manera molt, amb molt poca prudència, ho han posat a l'abast de multitud de gent, un sistema que el que fa és aparentar que ens entén, aparentar que és intel·ligent quan no ho és en absolut. I això té implicacions molt, bueno, serioses i problemàtiques, no? Per tant, jo diria que per on va la intel·ligència artificial actualment no m'agrada gens, és a dir, la sensació... aquesta no és la intel·ligència artificial que volíem, no? Quan vam començar, jo vaig començar l'any 75 a treballar aquest tema, 50 anys, no, ja, i tinc la sensació de que d'alguna manera s'ha escapat de les mans del món acadèmic, que no té aquest conflicte d'interessos com tenen les empreses, aquestes grans corporacions tecnològiques, i per tant les coses no van pel camí que, la meva opinió, haurien d'anar.
0: Jo li poso un exemple, i a més molt curiós. Jo a vegades treballo amb fotos antigues de la guerra, perquè sóc historiador, i hi havia una de molt borrosa, i la vaig passar per un d'aquests, no li sé si era el ChatGPT, el Grok o qui sigui. I em va quedar molt maca la foto, es veien les cares visibles. Li vaig ensenyar al fill, que és un senyor gran ja, i no, aquest no és el meu pare. Aquest no és el meu pare... Aquesta cara s'assembla nou amb una castanya. Clar, això, ja m'entens, això pot portar a temes una mica complicats, no?
1: Bueno, precisament un dels problemes que té aquesta intel·ligència artificial actual, generativa que en diem, no?, és que s'inventa coses.
0: Sí.
1: Tant es pot inventar les faccions d'una cara, l'aparença d'una persona... com es pot inventar, com ho fa molt, text fals, no? Converses entre cometes, posant-hi cometes, amb aquests sistemes d'intel·ligència artificial, no? Allò, les mal anomenades al·lucinacions, que altra vegada és un terme que no m'agrada, perquè està ple de termes que són antropomòrfics, l'intel·ligència artificial.
0: Sí.
1: I que, diguem, de projectar conceptes, qualitats humanes, una cosa que és un software, no? Que són programes, no? I això de si mateix ja és un problema, no? Però sí, no m'estranya aquesta, el que m'expliqueu, de que bueno, pues es va inventar la cara, no?
0: Sí, sí.
1: Òbviament, això ho fa perquè hi ha multitud, hi ha milions i milions de textos i milions de cares i de tot que estan... el seu abast a nivell quan se l'entrenava, no? A nivell que estan digitalitzats, i el que fa és barreges i fa composicions d'aquestes coses, no? O sigui, no s'inventa res de nou, ni molt menys, no? No és ni creatiu ni res. I molta gent, en canvi, té la sensació de que sí, de que està interactuant amb quelcom que sap tot. I I aquí
0: és l'error.
1: Insisteixo, aquest és l'error que fem, no? Antropomorfitzar, que se'n diu, no?
0: En canvi, hi ha coses bones, jo crec. Vostè ho posa com a exemple, em va fer molta gràcia perquè fa moltes referències al cinema, al llibre. Em sembla que era aquella pel·lícula dels hermanos Marx, que de la parte contratante, de la... amb els texts jurídics que ja saben, ja sap que és molt complicat. L'altre dia, precisament, una empresa ens va dirigir nosaltres a la ràdio i ens va dir: mira, tenim una màquina d'IA que ens... que, per exemple, un ple vostre, un ple de l'Ajuntament, pot escollir les parts més importants del ple i així us facilita la feina. Què en pensa vostè d'això?
1: Uf, que s'ha d'agafar, vull dir, molt en compte aquestes coses, sí. També és una afirmació que ja de per si mateixa ens hauria d'aixecar una mica la preocupació, no?, la llebre. Perquè, a veure, aquestes intel·ligències artificials no són persones, no saben el que és més important que una cosa que l'altra. Es guien amb patrons que troben lingüístics, no?, certes paraules clau que, i a partir d'aquí, doncs, estadísticament, potser són paraules que s'utilitzen molt sovint quan volen per després referir-se a una cosa important, no? I es basa en això. Això no vol dir que, efectivament, analitzat en profunditat, no vol dir que sigui realment en aquell aspecte més important, potser que s'ha tratat a la reunió. Jo no entenc per què, quina necessitat hi ha de fer aquestes coses, que no ho sabem fer nosaltres, això, ja.
0: El que passa és que diu...
1: Que rapidesa.
0: Sí, t'agilitza. Agilitzar, segons ells diuen.
1: No estic gens d'acord. Sabeu quin és el problema? Que està passant per davant la quantitat davant de la qualitat. És a dir, la quantitat d'aquest tant, la quantitat de temps que reduït, de reducció de temps, no?, per exemple. O sigui, el que no podem fer és sacrificar qualitat només per anar més ràpids.
0: Sí.
1: Per què? Que no, ja anem prou de bòlit tots a la vida, no? Ja s'estan veient moltes aplicacions d'intel·ligència artificial que la gent la fa servir i diu: ostres, soc més productiu, això que abans ho feia en una hora, ara ho he fet en 10 minuts. Vale, sí, d'acord. Però què et penses que et passarà? Que t'exigiran que facis moltes més coses.
0: Clar.
1: No et baixarà el volum de feina, tot el contrari, et crearà més estrès. El que en diuen el burnout en anglès. Uh-huh. S'està cremant molta gent que els obliguen a les empreses. Això s'ha vist, això ja està documentadíssim, hi ha articles... Ho expliquen molt bé, científics seriosos, no?, articles seriosos, que bé, que en parlen del cremat, no?, el burnout dels treballadors. Però, clar, tu abans feies, jo què sé, una sèrie de gestions o coses, tasques que feies del dia, i les feies amb un cert nivell de qualitat. Ara resulta que aquestes tasques les pots fer, entre cometes, en principi, amb menys temps, però què passa? Que te'n cauen moltes més a sobre per fer. Tu, el que és la persona que treballa, es troba doncs, completament submergit en una quantitat de coses que a fer, i molt ràpidament, i el resultat globalment és que són els resultats són de menys qualitat. Això està claríssim.
0: Sí. Bueno, això passa amb molts dissenys. Veus dissenys que tots s'assemblen molt, que no els ha fet un dissenyador, sinó que els ha fet la intel·ligència artificial.
1: Clar. A més, hi ha una homogenització. Tot tendeix a igualar-se cap a la banda de baix, diguem-ne, no? Uh-huh. Es mediocratitza tot. Això ho estem veient també en desenvolupament de software, en programació, que s'utilitza molt la intel·ligència artificial cada vegada més per empreses, no? Uh-huh. Que la que surts una mica i has de fer una... has de programar quelcom que és una mica de la rutina, que és més difícil inventar un algoritme, que en diem, aquí ja és incapaç, no?
0: Ah.
1: El que fa és les coses pues, més comuns, més rutinàries, i sí, les faràs més ràpidament, però compta amb la qualitat, potser el que surt no és òptim.
0: Està clar. El
1: software que desenvolupes no només ha de ser correcte, ha d'executar-se sense errors, sinó que ha de ser òptim a nivell d'ocupació de memòria, d'espai d'execució, de, hi ha una sèrie de paràmetres que són importantíssims a l'hora de fer un programa que l'intel·ligència artificial, doncs, no, aquí, doncs, peta.
0: Bé, hi ha molts temes, clar. El tema mèdic, el tema mèdic i de sanitari és una altra història, no? Utilitzar-la per segons què, no?
1: Sí, sí, esclar. Bueno, jo en el llibre dono molts exemples mèdics i d'altres, no?
0: Sí.
1: On es veu que sí que pots, que tens un valor afegit fent servir la intel·ligència artificial sempre com a eina que complementa a tu, i la decisió final és humana, no? Això està molt bé. El que passa que quan jo vaig publicar aquest llibre, el 2023, encara estava començant, relativament recent, molt recent, això de la intel·ligència artificial generativa que tenim ara, amb el ChatGPT, no? I el problema és que ara hi ha gent que consulta, o conversa, entre cometes, repeteixo, o interactua amb el ChatGPT, no el metge, no l'expert, sinó directament el pacient, diguem-ne, la gent del carrer, i interaccionen com si fos un metge. I llavors, bueno, posant en perill fins i tot vides, perquè no exagero, hi ha casos molt ben documentats, i us ho puc explicar un. Una senyora que la seva filla de 5 o 6 anys tenia unes erupcions cutànies, va fer una foto, va pujar a la intel·ligència artificial, va dir que era, suposadament va diagnosticar, però no només va diagnosticar, sinó que li va proposar un tractament. Sobre li va fer el tractament a la seva filla i era al·lèrgica.
0: Mare de Déu, senyor.
1: I va acabar a la UCI, no? Per exemple. És només un exemple que il·lustra la manca de prudència, com deia abans, d'aquesta gent que han posat aquestes grans empreses tecnològiques com els que fan ChatGPT i altres, que posen a disposició de la gent una eina que, en el fons, doncs, té perill, no? Ah. Té perill, no s'ha estudiat abans les seves conseqüències, abans de posar-la a disposició de tothom, i llavors la gent fa això. La gent, com que es creu, com que és tan persuasiu, que el llenguatge, veiem que la resposta és molt correcta i tal, i és molt, sempre és adulador, i sempre és... Hi ha una sèrie de característiques que de seguida projectem humanitat allà i no hi projectem només humanitat. I ens creiem que allò sap realment de medicina o sap realment del que sigui, no? De l'àrea que sigui, que estiguis consultant, no? Quan absolutament no sap absolutament res, ni tan sols entén les paraules que utilitza, no? Realment no les entén, no? És tot un model probabilístic aquí al darrere, ja. I ja està. És un gran problema.
0: Què en pensa? Vostè em parla dels robots, i robots que pelen fruites, que pelen plàtans, xef, robots que condueixen, de xòfers?

0: sí que en moltes circumstàncies el cotxe podria conduir ell. El que passa que hi ha un volant, has d'estar assegut davant del volant i pendent.
1: Sí.
0: Pendent de la carretera, clar. Un no pot estar mirant una pel·lícula perquè això s'està jugant la vida, no? Doncs, bueno, la conducció autònoma o gairebé autònoma pot resultar de pensar bé perquè pot minimitzar, creiem molts, el nombre d'accidents de circulació, no?
1: Uh-huh.
0: Bueno, després dels robots sí que parlen de moltes coses de robòtica, però també hi ha exemples negatius, no? Els robots, els drons aquests amb capacitat letal,
1: sí,
0: no? Armes letals autònomes, etcètera, no? Que
1: sí,
0: això
1: sí.
0: Ja és ja és el súmum de la bestiesa, no?
1: De la perversió, sí, sí.
0: De la perversió i de la indignitat, perquè uh-huh. de vegades una màquina, la capacitat de matar, no hi ha res més indigne, pràcticament, no? Però en compte amb els graus d'autonomia que els hi dona la intel·ligència artificial, s'ha de ser molt més curós i s'ha de regular molt. No pot ser que aquestes grans corporacions tecnològiques com OpenAI, Google, Amazon, Microsoft, etc., facin el que vulguin.
1: Ah.
0: I estan influint molt a nivell polític perquè no es reguli, perquè no es reguli la intel·ligència artificial. Estan posant pals a les rodes també aquí a Europa, la llei europea d'intel·ligència artificial que intenta regular, que té coses molt positives, doncs ara resulta que el reconeixement de cares, el reconeixement facial, mitjançant càmeres, que havia d'entrar en vigor ja, han aconseguit aquestes grans corporacions que Europa ho retraci com a cap fins al 2028.
1: Uh-huh.
0: Perquè estem retrasant això amb excuses completament increïbles, no? Com que s'ha de donar temps a les empreses d'adaptar-se, però adaptar-se a què? Perquè ens estan prenent el pèl, el que estan fent és pressions perquè no es reguli la intel·ligència artificial, i això uh-huh. és terrible.
1: Hi ha exemples fins i tot de màquines sexuals. Jo recordo la pel·lícula Her, que també em fa la... O inclús parlar amb difunts, amb un avatar difunt. Clar, això...
0: Exacte.
1: Això és una mica al·lucinant, no?
0: Sí, sí, és una de les coses que estem veient també, no? O sigui, jo en el llibre dono molts exemples,
1: sí.
0: Molts d'ells són molt positius, d'altres són molt més problemàtics, no?
1: Uh-huh.
0: Cadascú de molta gent que és molt activa, per exemple, a internet, deixa una empremta digital molt alta.
1: Sí.
0: I a la teva veu, vídeos teus, la teva manera de parlar, d'expressar-te, les teves preferències, de tot tipus, preferències que tens sobre el que t'agrada més,
1: sí, sí,
0: que
1: sí, sí.
0: no t'agrada.
1: Sí, sí.
0: A partir d'aquí es pot construir un perfil d'aquesta persona, de manera que un cop no hi és, doncs hi ha empreses que ja fan aquest
1: càlcul,
0: no només el llibre. Jo faig una al·lusió a la sèrie Black Mirror, que està molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, correcte.
0: Un dels capítols de Black Mirror té a veure amb això, no? Però, esclar, no és només ciència-ficció ni molt menys. Ara hi ha empreses que estan vivint d'això, o sigui, que estan fent negoci en proposar-te, mira, aquesta persona que va morir, doncs ara podries conversar-hi teclejar, no?, a través de l'ordinador. El capítol de la sèrie va molt més enllà, perquè fins i tot arriba fabriquen un robot, un androide, amb la forma exacta, la cara, tot, com
1: sí,
0: si fos
1: sí,
0: una persona morta,
1: sí, sí.
0: i que es mou i que parla, no? Bueno, això és ciència-ficció, no?
1: Uh-huh.
0: Però sense anar fins a aquest extrem, doncs conversar-hi, no només textualment, no només teclejant, sinó fins i tot, doncs parlant-hi, no? Ja sabem, ja veiem ara que, doncs, que hi ha tots aquests models de llenguatge que en diem, aquests bots de conversació conversacionals,
1: sí.
0: si pot interactuar amb la veu, no? I si han fet un model, un perfil de la teva veu, pots sentir la veu de la persona que ja no hi és, no?
1: Uh-huh.
0: Parlant-te a través del mòbil o de l'ordinador, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, això, òbviament, no és una cosa... S'ha d'anar molta cura, i hi ha molta gent que ha fet també tant. S'han fet estudis que es veu que no contribueix, sinó tot el contrari, al procés de dol.
1: Clar.
0: Perquè no tanques mai.
1: Mai.
0: No, no acabes de tancar mai el dol, no? Mhm.

0: I això ho es veu molt bé també en la, en aquest capítol del Black Mirror, que és excel·lent, no?
1: Ja per acabar, hi ha investigadors d'IA que pensen que les màquines han de ser capaces de raonar i prendre decisions ètiques correctes per si mateixes. Què en pensa vostè?
0: Bueno, jo penso que no. Jo penso que les decisions, els agents morals són les persones, no les màquines. Per tant, jo penso que dotar, d'alguna manera, mitjançant la programació, de valors ètics, d'alinear, que en diuen alguns, els valors de la màquina amb els valors humans, això no ho veig possible. I no només no ho veig possible, però hi ha uns valors universals, depèn de les cultures, una cosa que per nosaltres seria... No parlo de legalitats ara, parlem d'ètica, que és diferent, D'acord? Una cosa és les qüestions d'aspectes legals, això aquesta està molt clar, perquè hi ha unes normes claríssimes, i una altra cosa les qüestions ètiques, no? El que fa l'ètica, que ja és molt més subjectiu i depenent de les cultures i de les societats diferents, de diferents llocs del món, no tenen per què tenir exactament els mateixos valors, la mateixa ètica. Uh-huh. Això ho fa gairebé impossible d'implementar. L'error és que estem altra vegada traspassant una responsabilitat, una ètica, que és de les persones cap a les màquines. Això va molt bé, altra vegada, els que fan aquestes intel·ligències artificials, les grans corporacions, per expulsar-se de sobre fins i tot responsabilitats, no? No, aquí demaneu explicacions a la màquina, no? Si ha pres alguna decisió èticament dubtosa o directament no ètica, no? No, escolti, les decisions ètiques les prenem les persones. Per tant, compte amb això. El que hem de fer és... El que s'ha d'alinear és no els valors ètics de la intel·ligència artificial amb els valors ètics dels humans. S'han d'alinear els valors ètics de les grans corporacions tecnològiques, que els seus responsables, en fer bé a la societat. Aquest és el problema. Són els valors de les persones que hi ha al darrere d'aquestes intel·ligències artificials que dissenyen aquests productes i que els despleguen, que els venen. Aquests són els que han de revisar els seus valors ètics, no les intel·ligències artificials.
1: El gran problema és si això es podrà fer, però bueno, això és una altra història, no?
0: No, és una altra història, que no acabaríem mai. Els ha permès tenir massa poder.
1: Clar.
0: És molt complicat. No només costa... Jo ho reconec, òbviament, no soc innocent, no soc naïf. Està claríssim que això... Però bueno, de vegades també menys tenim la capacitat de pressió que pot tenir la ciutadania.
1: Està clar.
0: Hi ha exemples de que s'han aconseguit aturar coses, no? En particular, aquests grans centres de dades que consumeixen tanta aigua i tanta energia elèctrica, als Estats Units, gràcies als moviments ciutadans de protesta, se n'han frenat unes quantes i de ben grosses, no? Que s'havien de construir un centre de dades que consumia una borrada d'electricitat, la gent veient que això els afectaria. De fet, ja hi ha molts casos que la factura de la llum s'ha triplicat. O sigui, les persones, la gent, les cases de la gent que viuen al voltant d'aquests centres de dades veuen triplicar la factura de la llum.
1: Vale.
0: Imagina't, no? Uh-huh. I altres moltes coses que no acabarien mai, no? Doncs hi ha hagut moviments que han aturat aquests centres de dades, alguns, no? Uh-huh. Fins i tot les Nacions Unides ha demanat una moratòria. Les Nacions Unides ha demanat una moratòria a la construcció de grans centres de dades. Uh-huh. És un altre dels grans problemes d'aquesta intel·ligència artificial generativa. Uh-huh. Abans no necessitaven tant consum elèctric i d'aigua
1: fa molt
0: anys que tenim d'intel·ligència artificial. Uh-huh. Tot això és recent, sobretot, que hi ha hagut un increment enorme de demanda elèctrica i d'aigua degut a aquesta intel·ligència generativa. Cada vegada que fa servir el ChatGPT estàs consumint aigua i potència elèctrica enormement, i això multiplica-ho per centenars de milions de persones que fan servir-lo cada dia al món. Jo ara estic treballant en un nou llibre, i una de les coses que denuncio, entre altres, és això, precisament, no? I per això, al principi que em deies, jo deia que no era gaire optimista, I un dels motius pel qual tampoc som gaire optimista, a part del que ja hem dit, és també perquè té aquest impacte ambiental terrible. Ja ens estem, el planeta ja està en perill, com sabem tots, l'escalfament global. Només faltava ara que es construïssin centenars o milers de centres de dades consumint aquestes enormes quantitats d'energia, que molta d'ella de provinença és de cremar combustibles sòlids, també, clar.
1: Per tant, tot aquelles pel·lícules de ciència-ficció tipus Yo, Robot, bueno, i llibres, Yo, Robot o Terminator, que revelen les màquines, no?, el HAL del 2001, vostè, l'amenaça a l'humanitat és més d'una altra banda, més aquests empresaris i sobretot...
0: Clar, la gent, en particular aquests empresaris, aquest artificial no té iniciativa pròpia, ni té objectius propis, ni té desitjos propis, ni té creences, ni té intencions, software, no?
1: Sí.
0: És la gent que hi ha al darrere que té totes aquestes coses, no? Per tant, que ens estan venent una moto, diguem-ne, que grossa, aquestes grans corporacions tecnològiques, i tot amb l'objectiu de fer més i més i més i més diners.
1: Clar,
0: no?
1: Està clar.
0: Peti qui peti. Malauradament és així la situació. Per això, deia al principi, que se'ns ha escapat de les mans el món acadèmic, que no tenim aquests conflictes d'interessos, que no fem les coses per diners, ni molt menys. O sigui, ningú fa investigació científica per diners, no? Òbviament. No? Des de que està en mans d'aquestes grans corporacions tecnològiques, l'interès artificial, doncs, les coses estan anant doncs, molt malament. Sí, efectivament.
1: 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial d'en Ramon López de Mántaras, a qui l'agraïm molt, dins de Cossetana Edicions l'ha fet aquest llibre, i que n'està preparant més llibres. Ramon, molt agraït de parlar-nos, i res, que molta sort i que vagi de molt... I fins una altra! I tant de bo que molt podem parlar del seu següent llibre.
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
2: 012, la millor resposta.
3: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
4: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
3: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
2: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

L'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.

0: on pots anar si pateixes violència masclista o coneixes algú que en pateixi. A la policia local, al 93573-7300. Al CIAT, de Drets Socials, al 93 també 573-7300, a l'Avinguda Lluís Companys, 19 primera. O al CAP, a l'Avinguda Catalunya 127, al 93-562-1689. O també al Punt Lila, al Casal de Joves de Cal Jardiner, al 691-36-76-64. Parets del Vallès vol garantir la prevenció i detecció de les violències masclistes. Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió.
1: Utilitat. De dilluns a divendres, Rap Matí.
2: Benvinguts, benvingudes a Rap Matí. Avui volem parlar de ball, volem parlar de dansa i més concretament de hip-hop. I per parlar d'aquest tema tan interessant i d'un projecte que tot seguit ens explicaran, tenim els nostres estudis avui a dues paratanes, la Raquel Silvestre i la Laura Silvestre. Benvinguda a totes dues, bon dia.
3: Hola.
2: I també en tenim a l'Ivan Cabrillez, que és el coreògraf d'aquest grup. Benvingut, Ivan.
4: Hola, bon dia.
2: Avui per què esteu aquí exactament? Per què veniu a parlar de hip-hop?
4: Fa tres setmanes o així vam guanyar el campionat de dansa nacional per classificar-nos al Mundial. I, bueno, és algo molt, molt, molt guai, estem molt, molt, molt contents.
2: Uh-huh. Aquest campionat es celebrarà a partir del juliol i fins l'agost, durant gairebé un mes, em sembla que serà.
4: Sí.
2: I on exactament?
4: Arizona, als Estats Units. I res, és molt difícil arribar on hem arribat i és molt difícil el recaudament que estem fent per arribar a pagar i costejar tot el viatge.
2: Uh-huh, perquè és un campionat molt important, però que no està subvencionat i que cadascú s'ha de pagar la seva participació. I estem parlant d'un grup important, no?
4: Sí.
2: Llavors necessiteu com una mica d'ajuda i també és una plataforma, la ràdio, per fer una miqueta la crida perquè a tots els que donin suport al hip-hop i a la dansa, doncs us ajudin, no?
4: Clar.
2: Què és el que han de fer?
4: Doncs mira, tenim ara mateix a la pàgina nostra d'Instagram un link on poden recaudar els diners i és un crowdfunding on poden donar la quantitat que ells vulguin. Però al final necessitem bastants diners perquè som al voltant de 80 persones, coses uh-huh. així.
2: Uh-huh. Doncs a veure si teniu una miqueta de suport per als oients, pels vostres seguidors també, i aconsegueu participar al mes de juliol en aquest campionat, que recolliu tots aquests diners, no? Però per arribar al juliol heu passat unes etapes, heu passat unes competicions en les quals heu anat guanyant, no? Quan va començar això?
3: Bueno, va començar... Ell va crear el seu grup, i amb els amics, i a mesura que anàvem fent campionats i tot això, a la gent li agradava molt, i al final, mira, ha arribat a fer una companyia de ball amb moltes persones, i aquesta temporada l'hem començat al novembre o així, amb assajos, i la temporada de campionats a abril.
2: Uh-huh. Molt bé, i ara en teniu pel davant o ara esteu ja immersos en el campionat mundial?
4: No, encara queden. Queden tres més. I després ja anem cap al mundial.
2: Per al portal mundial portareu una coreografia nova o és la que esteu treballant en aquests moments?
4: És la mateixa, però canviaran algunes coses.
2: Uh-huh. Molt bé. I sou molts, m'ha comentat la Raquel, que sou molts en la Dynasty Company.
4: Sí, som gairebé unes 100 persones. Més o menys.
2: I tots sou els que participareu en aquest campionat? No, hi ha una selecció.
4: Sí, perquè n'hi ha dos grups de... O sigui, realment som sis grups. Uh-huh. I n'hi ha dos que són de 40 persones cada grup. Uns tenen fins a 17 anys i els altres tenim de 18 cap amunt. I aquests som els que anirem al Mundial.
2: Uh-huh. Laura, com veus el hip-hop actualment?
5: Ui, a mi m'encanta, sempre m'ha encantat, des de ben petita. I és increïble poder anar... O sigui, anar al Mundial és un somni per tothom que balla hip-hop i qualsevol tipus de dansa. I I res, bueno, a mi què haig de dir del hip-hop, m'encanta.
2: Uh-huh. Perquè tant la Raquel com la Laura porteu molts anys, sí, ballant, no?, des de ben petitones.
5: Sí, sí, vam començar parets també, quan érem molt petites, teníem 5 anys, potser, uh-huh, i ja després vam fer el pas i ens vam canviar a una altra escola i ja després vam conèixer l'Ivan i ens vam anar amb ell a la companyia.
2: I sempre us ha cridat més l'atenció al hip-hop o un altre estil?
5: Sí, el hip-hop.
2: A les dues?
3: A mi de petita m'agradava molt el contemporani, uh-huh, però al final va ser com un canvi i vaig dir és que m'agrada molt més la dansa urbana que el contemporani.
2: I què trobeu en la dansa urbana?
5: És com la comunitat també que envolta la dansa urbana, no? O sigui, el tipus de gent... És que és com diferent, no sé, els tipus de competicions de la dansa urbana és com més...
3: familiar,
5: sí,
3: tot.
5: Sí, més proper, no sé. Sí.
2: Uh-huh. I tu com les veus, amb elles i a la resta de la companyia?
4: Ah, molt bé, jo estic molt, molt content. Al final, amb elles dos les conec des de que tinc els 12 anys, més o menys.
2: Ja fa anys, llavors,
4: sí,
2: no?
4: Sí, fa molt.
2: Jove, però vaja.
4: Sí, sí, i la companyia en si cada any té molt més nivell. Uh-huh. Llavors és molt guai treballar amb gent que té aquest nivell i que té moltes ganes d'aprendre.
2: Ah. Avui estàs tu aquí com a representant de coreògrafs, però sí, m'imagino que el grup és més gran, no?
4: Sí, sí, sí.
2: Uh-huh. Compteu amb, per exemple, que també havia de venir, Lucía, no?
4: Sí, som dos. L'any que ve serem més, uh-huh, però aquest any som dos, Lucía i jo.
2: Com us prepareu? Com prepareu les danses? Com prepareu els assajos? Com entreneu? Vaja.
4: Doncs mira, és molt complicat perquè realment Lucía i jo treballem tots els dies de la setmana, no tenim quasi gaire temps, i realment és, quan ella acaba de treballar, jo també, per la nit, anem a sopar junts i ja estem per la nit fent totes les coreografies per al diumenge que hem d'assajar. O sigui, ells només veuen com el resultat, o la gent veu el resultat, però...
3: I que no és només una coreografia per un grup, sinó que són molts més grups.
4: Sí, són 6 i hem de pensar totes les posicions que ha de fer cada persona, coordinar les 40 persones i tot això ho fem per la nit, no sé quantes hores tardem a fer-ho tot.
2: Donedo, i la música, com la trieu?
4: La faig jo, però sí que és veritat que amb Lucía pues, estem moltes hores amb l'ordinador, buscant cançons, aquesta m'agrada, aquesta no. A vegades a ella li agrada una que a mi no, i hem de decidir, és com... És fàcil perquè n'hi ha molt bona comunicació, però estem moltes hores fins que trobem la cançó que és com perfecta.
2: Uh-huh. Quants minuts dura una coreografia?
4: Depèn. En aquest grup són com 3 minuts i mig. En altres poden ser 2 minuts. Uh-huh. Depèn.
2: I pel campionat mundial serà aquest temps el que us han marcat?
4: Sí. Pel grup dels petits són 3 minuts. Per al nostre són 3 minuts i mig. I ha de ser clavat, no et pots passar ni per 2 segons.
2: Uh-huh. Vosaltres, com a ballarines que heu participat en altres competicions, què us suposa anar a aquesta competició als Estats Units?
5: El que he dit abans, un somni. Sí. O sigui, des de petites ja el vèiem a la televisió, els vídeos de ball de la gent que anava, i poder anar ja és com, uau, un somni.
3: Sí.
2: No sé, esteu emocionades, no?
3: Sí, sí, sí.
2: I el vestuari, com el ideeu? Vaja, perquè segur que el dissenyeu vosaltres també, no?
4: Sí, o sigui, volíem comprar algú que ja esté fet, però és que no ens agradava. Volíem algú més personal o algú que ens representés molt més, i hem de fer primer com un disseny a l'ordinador i després li hem de donar un modista perquè ho faci tot. És com... És molt complicat, després les talles, que tot el món li vagi bé, i és... És difícil, però després és molt, molt guai.
2: Clar, perquè estem parlant de moure'ns, no estem quiets, o sigui que qualsevol trajo o vestit ens aniria bé si no ens moguéssim, però a l'hora de ballar a moure's ha de ser moviment lliure, no? Us heu de sentir còmodes. Imagino que les ballarines tenen molt a dir, no?
5: Sí, sí. Sí.
2: En aquesta... Perquè feu proves i, de més, això pot encaixar, això ens pot servir.
4: Sí. Sí. O sigui, els assajos sempre intentem que el vestuari estigui un mes abans, per si algú li té algun problema amb la talla o alguna cosa, pues, tindrà temps de canviar-ho.
2: Uh-huh. Les bases són molt dures per participar en un campionat mundial, a part de l'import econòmic que heu de portar?
4: Sí, sí, sí. És, per exemple, l'actitud quan veiem la cara. No pots posar ninguna cara que sigui com molt agressiva o que ells pensin que és com sexual... ha de ser algú més...
3: neutre.
4: Sí, molt més neutre, on pues, has de posar una sonrisa i ja està. És com molt difícil, les cançons no poden dir ningú tipus de paraulota o...
5: Es fixen en moltes coses que has com de complir, perquè si no tot pot penalitzar.
4: Sí.
5: Hi ha com una sèrie de pautes en les que et diuen que no pots, això, lo de les cançons, segons quina cara, el vestuari, i sí. Si no ho compleixes, pues sí que pot penalitzar.
4: O sigui, pots fer moltes acrobàcies, però no pot ser una acrobàcia que sigui com molt perillosa. Has de fer com el que et demanen, perquè un punt de penalització és moltíssim.
2: O sigui, que et resti punts és important, no?
4: Sí, perquè n'hi ha grups que potser eren el tercer premi, i per un punt han sigut el 15.
2: Uau.
4: És tot molt, molt, molt, molt ajustat.
2: Ja. I ells veuen abans la coreografia, no?
4: No.
2: En el moment de posada en escena, en el moment del campionat,
4: sí.
2: No? O sigui que no tenen cap predisposició, és el que veuen en aquell moment. O sigui que també coordinar el grup és important i que ho tinguin clar tots els que ballen, no?
4: Sí, també que són tres fases. S'està la preliminar, la semifinal i la final. Si et surt molt bé la preliminar i malament la semifinal, pot ser que no arribis a la final.
2: I és a dir, que estareu diversos dies allà, no estareu un sol dia anar i competir i tornar cap a casa?
4: No, estarem uns 11 dies.
2: Uh-huh. També l'ambient que es viu en competicions és diferent i meravellós, no? Imagino,
4: sí.
2: Si us agrada.
3: I allà, quan veiem allà, és com un resort que van de tots els països i... coneixerem a molta gent que potser, jo què sé, per la nit una festa, ballant de... jo què sé, de...
4: O entrenant, perquè la pista d'assaig és molt, molt, molt gran. O sigui, al final estem a un joc on coincidim molts, molts, molts, molts països.
5: Crec que són més de 44 països, em sembla que vaig veure.
4: Sí.
2: Uh-huh. O sigui, compartiu espai, no?
4: Sí, sí. Perquè hem d'estar tots en el mateix recinte.
2: Ahà. Uh-huh. O sigui que també socialitzareu, fareu amistats...
5: Sí.
2: És maco, no?, aquest intercanvi, sí, amb altres països, amb altres persones.
4: Clar, és gent que no sé quan tornaré a veure, o el mateix no la veig mai més. Uh-huh. Per això és guai.
2: Encara que siguin contrincants,
5: sí,
2: no?
5: Sí, clar.
2: Clar. I el fet de veure l'altre grup i estar vosaltres assajant, això no genera també nerviosisme?
4: Sí, sí. Però jo crec que també m'agrada perquè puc aprendre. De la seva manera d'assajar o de les seves coreografies, dir, hòstia, això és molt guai, la manera que tenen de pensar... No sé, crec que és guai també.
5: I fora l'escenari potser també es veu com d'una altra manera, no tant de...
3: competència, és com...
2: Sí. Fins que no arriba el moment, no sou competència, no? Sou
4: no.
2: Companys, per
4: sí.
2: Dir-ho així, no? I sou l'únic grup representant a Espanya en aquest festival?
4: No.
2: Sabeu això?
4: N'hi ha molt, molt, molt més. Per categoria són 5 grups classificats. I crec que aquest any van quasi tots els classificats, perquè normalment tu et classifiques i després pots decidir, mira, pues, finalment no puc pagar, no puc anar, i molta gent no hi va. Però aquest any crec que anem quasi tots.
3: I són com tres categories, que no és només la nostra, per exemple, que és com Mega Crew, sinó que hi ha tres categories, absoluta, Mega Crew juvenil i la Mega Crew normal.
2: Uh-huh. I fins a dia d'avui com ho porteu? Creieu que aconseguireu recollir tots aquests diners també per poder participar?
4: Saps, jo sóc molt positiu. Sempre penso que sí, però és molt complicat.
2: Perquè... Fins quan teniu temps, Ivan?
4: De preparar-nos?
2: De recollir aquests diners per poder presentar també la vostra opció.
4: Doncs tenim fins al 23 de juliol que marxem, abans...
2: Ah, o sigui, encara teniu temps.
4: Sí, sí, sí, sí. Tenim un mes i mig.
5: Uh-huh. Ara és el moment de moure'ns, també
4: sí.
5: Estem preparant... Bueno, ja tenim la data fixada d'un intensiu que farem per poder recaudar més
4: diners,
5: que serà el 5 de juliol.
4: Sí.
5: I això, farem un intensiu de ball i després... com
3: un show.
5: Sí, un showcase que ballarem alguns grups i després com una festa, sí...
2: I aquest intensiu, aquesta festa, és per només amb vosaltres o pot venir qui vulgui?
5: No, qui pot venir qui vulgui, perquè d'això tracta. O sigui que contra més gent vingui, millor, perquè al final tots aquells diners seran per nosaltres, sí.
2: On ho fareu?
5: A Calella, que ens deixen un espai allà per poder fer aquest...
4: intensiu.
5: Sí.
2: O sigui, qui vulgui informació, a través de les xarxes socials també estareu posant tota la informació al dia,
4: sí,
2: no? Doncs Dynasty Company, una companyia, un grup de ball, una companyia de dansa urbana que està creixent com l'escuma. On esteu situats a el local el teniu?
4: A Sant Adrià del Besòs.
2: A Sant Adrià, molt bé. Doncs no sé si voleu afegir alguna coseta més. Aprofiteu, que teniu el micro obert.
4: Doncs no, al final que estem molt, molt contents de poder representar el nostre país i que... també volem que la dansa en algun moment, sobretot la dansa urbana, estigui federada. Mm. I així la gent següent que hi vagi al Mundial, pues al seu país li pagui els diners que costa.
5: Pugui ser més accessible.
4: Sí. Sí.
5: Perquè és la dansa urbana és l'únic esport que no està pagat. O sigui, la dansa contemporània sí, per exemple, perquè sí que la consideren com un art. Mm. I llavors la dansa urbana no està tan... bueno, no està federada, no.
4: I al final n'hi ha moltíssima gent que no hi pot anar. De la nostra companyia n'hi ha gent que no ha pogut vindre i han entrat uns altres a substituir perquè sí tenen els diners. I és una mica injust, que altres països sí i el nostre no.
2: I de què depèn de que sigui considerada com a esport la dansa urbana? Han de canviar potser la normativa o què? No ho sabem.
5: Sí, perquè això depèn de
2: la federació, potser.
4: Sí. Que estem lluitant, portem molts anys, però encara queda.
2: Doncs esperem que ho aconseguiu i que arribi un moment això, no?, que sigui considerat esport i que tingueu la subvenció que tenen la resta d'esports i la resta de danses, no?, que com dius, la dansa contemporània o la clàssica, segur que compten amb aquest suport i en canvi la vostra no, no?, la vostra dansa urbana no. Doncs us desitgem moltíssima sort a Ivan Cabrellez, Raquel i Laura Silvestre. Moltes gràcies per haver estat avui als nostres estudis. Us desitgem, com deia, molta sort i tothom que vulgui col·laborar amb vosaltres, recorda'ns com ho poden fer.
4: Doncs tenim una pàgina d'Instagram que es diu Dynasty Company i una barreta baixa, i ahí tenim el link al nostre perfil on poden entrar i donar diners.
2: Doncs el que diem, moltíssima sort, Raquel, Laura, per a Tanes. A veure
5: moltes
2: si
5: gràcies,
2: deixeu,
5: gràcies.
2: Deixeu Espanya ben amunt i parets en aquest cas, sí. I ens ho veniu a explicar quan ja feu l'experiència i estigueu contentes amb el resultat. Us desitgem moltíssima sort.
5: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
0: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
6: Confirmat? M'han robat el mòbil.
7: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
6: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
7: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
6: Tens raó.
8: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
0: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
2: Benvinguts, benvingudes un dia més al nostre espai de salut que fem coordinadament tots els mesos amb el grup, amb l'equip d'atenció primària del CAP Parets per parlar de salut a Rap 107. I aquest mes el tema que ens ocuparà envolta el Dia Mundial de la Salut Mental, que recordem es celebra el dia 10 d'octubre, una commemoració promoguda per la Federació Mundial de la Salut Mental i que va néixer l'any 92 per equiparar la salut mental amb la salut física, amb diferents objectius com són sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades o impulsar iniciatives que millorin lògicament l'atenció. Des de l'equip d'atenció primària de Parets es porta a terme tots els mesos d'octubre tot un ampli ventall d'activitats i dins una programació molt interessant de la qual avui ens volem fer ressò de la mà de la referent en benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària de Parets, del CAP Parets, com és Sònia Palacios. Sònia, benvinguda.
9: Hola, bon dia, moltes gràcies.
2: Com dèiem, anem a parlar d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental, que és important, però on el centraríem exactament aquest tema?
9: Bon, doncs mira, en aquest tema des del CAP sobretot el volem abordar des de la prevenció. Des de la prevenció i també des de la identificació i l'autoconeixement, no? I saber que el malestar emocional forma part del dia a dia, no?, de les persones, i que totes les emocions són vàlides a nivell de la tristesa, l'enuig i totes les emocions com més desagradables que ens fan estar malament, fins i tot l'ansietat, al final són necessàries en el nostre dia a dia i ens donen informació. El que passa és que és molt important identificar fins a quin punt, no?, m'estan fent mal i aprendre a gestionar aquestes emocions o aquests malestars de la vida. I per això des d'aquí, des del CAP, aprofitant el Dia de la Salut Mental, volem oferir una sèrie de tallers a la població i així que puguin aprendre aquestes estratègies necessàries per poder millorar, no?, tota aquesta sintomatologia que pot anar apareixent.
2: Uh-huh. Aquesta àmplia programació de tallers s'enversarà sobre cuidar el cos, cuidar la ment, tallers d'entrenament de benestar emocional, i que fareu dividit en diferents dies. Una presentació important de la qual volem que ens parlis, aquesta activitat que està organitzada per celebrar aquest Dia Mundial de la Salut.
9: Perfecte, doncs mira, us explico així. És una programació que està dividida en tres tallers que pot accedir tota la població, tothom qui vulgui, a partir dels 18 anys. Llavors, què és el que treballarem en aquests tallers? El primer taller, que farem el 9 d'octubre, aquí al mateix CAP, de 5 a 6 de la tarda, treballarem els pensaments. Aquests pensaments intrusius, negatius, en els que a vegades entrem en bucle i no sabem com sortir, doncs treballarem com identifiquem aquests pensaments i com els podem anar trencant, i diferents estratègies per reduir la validesa, no?, que li donem a vegades a aquests pensaments i que els fem molt reals. Al següent taller treballarem l'autoestima, que serà el dimecres 16 d'octubre, de 5 a 6, també aquí al mateix CAP, i treballarem la importància del diàleg intern que tenim amb nosaltres mateixes, amb nosaltres mateixos, i també les diferents àrees que conformen l'autoestima i com poder identificar com estic jo en cada àrea i què puc fer per millorar cadascuna d'aquestes àrees. I per últim, dins d'aquest programa dels tallers de benestar emocional, treballarem la higiene del son, ja que també és molt important, no?, poder abordar quan tenim aquestes dificultats de conciliació, aquestes dificultats de manteniment del son, i quines estratègies em poden anar bé per poder millorar aquesta àrea de descans, i també saber quines coses potser estic fent que no m'estan ajudant. Per això aquesta dinàmica es treballarà amb una sèrie de jocs de mites i realitats, per així veure una mica quins coneixements hi ha a nivell general.
2: Uh-huh. Tres tallers molt interessants durant el mes d'octubre, dimecres 9, dimecres 16 i dimecres 23, i tots ells de 5 a 6 de la tarda. El primer del dia 9 serà Trencar en bucles, una rutina en gestió de pensaments, com ens explicava la Sònia. El dimecres 16, Estima't, i el dimecres 23, a dormir, la rutina que hem de tenir de la son. Ens deies que està adreçada a persones que siguin adultes majors de 18 anys. Què és el que han de fer, com s'han d'inscriure, quines són les condicions mínimes necessàries?
9: Doncs mira, per inscriure's només han de venir aquí al CAP i comentar-ho al taulell d'atenció a la ciutadania, o si tenen visita amb els seus professionals de referència, a ells mateixos també els hi poden dir, ja que ells ja m'ho diuen i m'ho transmeten a mi. I també, com a requisits, en aquest cas no hi hauria cap, només que siguin persones adultes, perquè després sí que m'agradaria afegir, Rosa, una altra activitat que estarà dirigida als infants.
2: Uh-huh, digues.
9: Per aquest dia. Llavors, us explico, aquesta activitat dirigida als infants serà un trivial infantil per treballar el benestar emocional. Llavors, aquesta activitat està més adreçada a infants d'entre 8 i 10 anys, on treballarem les emocions, les habilitats socials, l'autoestima i la regulació emocional. I aquesta es farà també el 9 d'octubre, justament després del taller de Trencar en bucles, i es farà a les 6:30 al Parc d'en Sot d'en Barriques, aquí al costat del CAP.
2: Ah, o sigui, serà una activitat oberta a la ciutadania que en aquell moment també estigui per allà.
9: Exacte. Llavors sí que és veritat que els criteris en aquest cas serien infants de 8 i 10 anys, però això no vol dir que nens i nenes que estiguin per allà també es puguin sumar i també puguin conèixer, no?, que és el que s'està treballant. Uh-huh. En aquesta dinàmica.
2: No és la primera vegada, Sònia, que feu activitats tant al carrer com en el mateix centre d'assistència primària, el CAP Parets, envoltant per exemple, enguany, en aquests moments, el tema que ens ocupa, la salut mental, quina valoració podríeu fer de totes aquestes activitats, aquests petits inputs que doneu a la ciutadania al llarg d'aquests anys?
9: Doncs crec que és important, perquè al final és una manera d'apropar-nos a la ciutadania i també de poder escoltar, no, les seves necessitats, perquè al final amb aquests tallers també es busca, encara que siguin més aviat dirigits perquè tinguin estratègies, també es busca saber quines són les seves necessitats i així nosaltres poder anar construint, no, tots aquests tallers o grupals que són necessaris per la població. Llavors, de moment, l'acollida que ens estem trobant és molt bona d'aquestes activitats a nivell de benestar emocional i salut mental.
2: Uh-huh. És molt important, a hores d'ara, en aquest moment que ens trobem, no?, en aquests anys d'aquest estrès que ens portem tots a sobre, tenir una salut mental bona, no, Sònia?
9: I tant, perquè al final la salut mental sempre ha sigut molt important, però arrel de la pandèmia se li ha donat molta més visibilitat i molta més veu, també per l'impacte, no?, que va tenir i com han anat apareixent diferents símptomes. I ja no només això, sinó que al final la vida de cada persona és molt complexa i al final cada persona sap què és el que li passa en el seu dia a dia i com afronta les diferents situacions i com les viu. Llavors, per això és tan important tenir estratègies per poder entendre'm com a persona i també per poder gestionar-me i regular-me com a persona. I moltes vegades tinc els recursos necessaris, però a vegades no. I demanar ajuda és important.
2: Uh-huh. La vida és una muntanya russa i ara, doncs, ens trobem bé en aquests moments i potser l'endemà alguna situació ens trastoca o ens passa alguna cosa i llavors hem de tirar d'aquesta salut mental i hem de tirar d'aquestes persones que ens ajuden, no? Apartem el que salut mental és igual a persona que estigui malament, que és un clixé que hauríem de tallar i treure de la nostra ment, perquè tothom en un moment donat de la nostra vida podem necessitar aquest tipus d'ajut, no?
9: I tant. Al final, salut mental és un concepte molt, molt, molt ampli i no només implica patologia, sinó que totes les persones tenim emocions i com totes les emocions no són totes bones, sinó que també tenim emocions desagradables que no ens agraden i aquestes també ens fan patir quan les vivim amb una intensitat que ens costa tolerar. Llavors, totes les persones necessitem estratègies per millorar la nostra salut mental.
2: Uh-huh. Per acabar, estem parlant amb Sònia Palacios, referent de benestar emocional comunitari de l'equip d'atenció primària del Cap Parets, animant els nostres oients que, doncs, afegeixin aquestes activitats que són obertes a tothom i que tothom és benvingut. Doncs ja ho saben, tothom que tingui interès sobre participar en algun d'aquests tres tallers que organitza el Cap Parets, us podeu adreçar directament al taulell d'admissions del mateix centre d'assistència primària i preguntar si us voleu apuntar un o tots tres, no, Sònia?
9: I tant, es poden apuntar el que vulguin, són tallers voluntaris i oberts, poden venir els tres o el que més els interessi, sense cap problema.
2: I el mateix dimecres, tot i que no el tenim al cartell, ens ho ha avançat la Sònia, a la tarda podrem participar, sobretot els infants, estaran aquest equip del Centre d'Atenció Primària de Parets, estarà desplaçat al parc i al costat del CAP, que és en Sot d'en Barriques, i allà faran una activitat que és un trivial també molt interessant. Serà el mateix dia, dimecres 9?
9: A les 6 i mitja. De 6 i mitja a 7 i mitja serà aquest trivial.
2: Uh-huh. Doncs vinga, també animem a tots i que faci bon dia, sobretot, per poder realitzar aquestes activitats. Dia Mundial de la Salut Mental. Per això estem parlant avui amb Sònia Palacios, referent de benestar emocional comunitari. La salut mental i el benestar emocional, que és un concepte molt ampli relacionat amb la manera com ens sentim, com pensem o com actuem en el nostre dia a dia i que es pot definir com un estat d'equilibri i de benestar que una persona és conscient de les seves capacitats i pot desenvolupar les seves habilitats tant emocionals com cognitives i viure en societat i satisfer adequadament aquestes demandes del dia a dia. Un plaer ha estat, Sònia, tenir-te un altre cop amb nosaltres per parlar de salut en aquest espai que fem conjuntament amb el Cap Parets a Rep 107 i serà fins una pròxima vegada. Moltes gràcies.
9: Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i poder explicar-ho.
2: Fins una altra. Adéu.
9: Fins una altra. Adéu.
0: Parlem de salut. El Cap Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
10: Quan cal ajuda, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
11: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
12: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
13: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
14: Realment és que fumar és una merda.
15: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
11: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
16: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Passen 7 minuts a les 10 del matí i avui tenim aquí a nosaltres una jove paratana que està estudiant als Estats Units. Va aconseguir una beca esportiva. De fet, ja ha estat un any a Nebraska, a l'estat de Nebraska, a McCook. Ella es diu Mar Molina, havia estat sempre vinculada al Club Bàsquet Parets i la tenim aquí perquè ens expliqui una mica la seva experiència. Mar, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, molt bé.
0: Benvinguda als estudis de Rap 107. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ara estàs de vacances, podríem dir.
1: Sí, vam acabar la temporada, crec que al març, quan ens vam quedar eliminades, i després hem estat com un mes i mig només fent tecnificacions i acabant els estudis, i el 8 de maig va ser la graduació de les de segon any, i ja el 10... vam tornar cap a casa.
0: Molt bé. Jo me'n recordo que l'any passat m'ho vas dir, que estaves jugant ja al sènior, alternant el sènior amb l'equip base, a més portant un equip de nenes, me'n recordo, i dius, no, me'n vaig als Estats Units. Això com va anar? Com vas aconseguir una beca? Perquè no ha de ser fàcil.
1: Bueno, hi havia com una del meu equip, en plan, això, júnior de primer, o sigui, fa com 3 anys,
0: sí,
1: que ella sí que volia marxar. I aleshores, en plan, va venir el noi de l'agència a veure-la i també em va veure a mi i li va escriure als seus pares si em podien passar també el número dels meus pares.
0: Sí.
1: I aleshores ella va escriure al meu pare i tal, i però al principi és que jo tenia, crec que, 16-17 anys, en plan, sí, no tenia...
0: Encara no podia...
1: Clar, no sabia si volia marxar o no.
0: Sí.
1: I, en plan, el meu últim any, el júnior de segon, em van tornar a escriure, en plan, la Mar voldrà marxar, tal, no sé què, i com podies començar el procés i al final decidies en si volies marxar o no, en plan, no era com un sí definitiu. Aleshores vaig començar, vaig fer l'examen d'anglès, vaig parlar amb les unis i em va agradar aquesta de McCook i em donaven la beca sencera, així que vaig dir cap endavant.
0: Cap a Nebraska. Que devies anar...
1: No, sí, sí.
0: Tenies idea d'on et ficaves?
1: No vaig mirar molt, però el meu pare sí que ho va mirar i em va dir...
0: Te metes en l'Amèrica Profunda?
1: Sí, totalment.
0: Però vas dir, vinga, anem-hi... Home, és una experiència, perquè ara tu tenies 18 anys, no?
1: Sí, ara faré els 19 a l'estiu, però sí, és una experiència... En plan, jo li recomano a tothom,
0: sí?
1: O sigui, sí, el que ha après aquest últim any, jo crec que no... l'aprens en 5 anys vivint a casa.
0: Perquè era una beca esportiva,
1: sí.
0: Això? Això
1: sí.
0: Vol dir que podies continuar practicant el teu esport?
1: Sí.
0: I a la vegada, fer una carrera.
1: Sí, a la vegada fas la carrera i està superbé perquè allà com estan acostumats sempre a tenir esportistes, en plan els professors ja saben que si tu potser un dimecres marxes a un partit o marxes cap a un altre estat per jugar, en plan ja saben el que t'han de passar... les tasques que has de fer i és
0: va,
1: com... Està superbé perquè no és que la primera esportista que arriba, en plan, sempre tenen atletes. Així que ho compagines amb el col·le superbé, en plan, t'ho posen tot superfàcil.
0: Clar, la vida d'allà és cara o què? Jo com
1: sí,
0: com
1: en plan... Sobretot els productes cosmètics, en plan, xampú i tot això, és supercar. I després...
0: O menjar?
1: Bueno, pensa que tampoc anem molt a menjar fora i mengem sempre a la residència, però sempre...
0: Ah, ja us ho fan tot?
1: Sí, ens ho fan tot i tu com que passes la teva targeta i ja està, en plan, però és el que el teu coach et dona.
0: Vale.
1: I no, la veritat que quan he anat tampoc és molt, molt car, en plan, també has de saber escollir el restaurant, però entre 15 i 20 dòlars, a lo millor.
0: O sigui, anar de festa allà és més car que aquí o no?
1: La veritat que no he sortit perquè com has de tenir 21,
0: clar.
1: No he sortit. Si hem fet alguna cosa ha sigut a casa d'algú.
0: Festes dins de la residència, no podíem dir?
1: Sí, però que va sortir res perquè ella és més 21 i tot
0: vale.
1: Està supercontrolat.
0: Supercontrolat. Ja. Tot i que tu pots aparentar potser per ser més alta,
1: no, sí,
0: però
1: és igual.
0: Et miren carnet i tot plegat. Complicat d'anar... Bueno, tothom parla ara als Estats Units i època Trump. En aquest sentit, de la gent que ve de fora i tot plegat, no has tingut cap problema.
1: No, la veritat és que jo crec que la gent, hi ha hagut un moment que ja ho entenen. Al final, les del meu equip ja havien tingut més internacionals
0: vale.
1: I les que no s'adapten. Al final, cap del meu equip treu cap tema que és problemàtic i tothom content perquè...
0: Política no parleu.
1: Clar, no. En plan, tothom sabem que debatiríem i hi hauria una mica de drama, així que ningú treu el tema i tothom content.
0: El bàsquet, molt nivell o no?
1: Bueno, sí i no. En plan, si tu el compares amb un preferent, potser preferent té més ritme, el que passa que allà és molt més físic, en plan...
0: T'has trobat que són molt fortes.
1: Et trobes a gent que porta en el gimnàs des que tenen 8 anys. I aleshores, en plan, això es nota un monton. Perquè tu aquí encara et trobes a gent que, com jo, que tampoc he anat molt al gimnàs i tal, que som atletes perquè hem portat tota la vida jugant, però ja està, i allà la gent s'ho pren molt en sèrio.
0: Bueno, ara la generació que puja aquí va molt al gimnàs, cosa que fa uns anys no es veia. La gent al gimnàs venia, anava amb 25, 30, inclús gent més gran, no? Però ara veus menors que van al gimnàs.
1: Sí, sí.
0: Suposo que als Estats Units ho tenen molt clar.
1: Sí, allà van molt, a sobre, quan estàs també amb l'equip, et fan molt anar i tal, així que, bueno.
0: I a nivell de tècnica de bàsquet, què?
1: Bueno, sí que és veritat que es nota molt el bàsquet europeu, perquè el meu entrenador tenia 8 europees,
0: sí.
1: I es nota molt que és un joc molt diferent. Allà als Estats Units és molt més 1 contra 1, tal, i nosaltres som molt més de passar la pilota i tal.
0: Vale.
1: I al meu entrenador això li agradava molt, i per tant, com que agafa més jugadores d'Europa, així pot jugar més a el que a ell li agrada.
0: Així has coincidit amb gent europea? Primer, gent espanyola. Crec sí. Que m'has dit que en tens 4...
1: Sí, som 4 al meu equip, i l'any vinent marxen 2, però venen 2.
0: Val. Tens una de Badalona, m'has dit?
1: Sí, teníem una de Badalona, una altra de Tenerife, una de Bilbao i jo.
0: Molt bé.
1: I bé. Tot superbé, sí, sí. La veritat que és que es nota molt, en plan, tenir gent espanyola ja és com, sobretot al principi.
0: A part d'altres països d'Europa,
1: sí, també.
0: Sí, també
1: tenim...
0: Italianes o...
1: No, tenim una de Suècia...
0: Suècia.
1: Una d'Alemanya, una d'Irlanda i una d'Anglaterra.
0: Bé?
1: Sí, molt bé, superbé. La d'Irlanda i la d'Anglaterra fa molta gràcia com parlen anglès, però... Sí.
0: Per què? Tenen un accent especial.
1: Sí, l'accent britànic es nota un muntó.
0: Molt diferent.
1: Sí.
0: Tu has agafat l'accent americà o què?
1: Sí, sí, sí.
0: Que és molt més...
1: És molt més informal i al final a nosaltres al col·le ens ensenyen en plan el britànic, però una vegada arribes als Estats Units...
0: Clar.
1: En plan, t'agafes el que parla la gent allà i ja està.
0: M'han dit que el que és la bomba és l'australià. No sé si n'has conegut algun d'australià.
1: Sí, sí, sí. Sobretot, crec que a l'equip dels nois de bàsquet hi han com 3 o 4 i parlen...
0: Que es costa entendre.
1: No, jo perquè els vaig conèixer com al final de l'any i ja el meu anglès havia millorat, però jo sé que si parlo amb aquests al principi no m'hagués enterat de res.
0: Clar, al principi em va costar.
1: Sí, al principi, el primer mes

0: a entendre, t'entenen i t'ajuden i sí que és veritat que ens corregeixen perquè així, en plan, tenim millor anglès i està superbé això perquè és que si parles amb elles i tu dius una frase malament i no et diuen res, és en plan, a lo millor la seguiràs dient, però si algú et diu que això es diu així, ja ho aprens.
1: Clar, estem parlant d'un estat, segurament si haguessis anat a Califòrnia o a Nova York, allà es parla molt espanyol.
0: Sí.
1: Però, en canvi, a Nebraska, allà no...
0: No, res d'espanyol. Ens hem trobat... Érem quatre espanyoles, hi havia un de que jugava a béisbol, que era mig Venezuela, mig Canadà, que ell sí que parlava una mica d'espanyol, bueno, parlava espanyol, i ja està. Les que parlaven més espanyol eren les del nostre equip, que els ensenyaven.
1: O sigui, català i espanyol no el practiques poc, allà.
0: Que, bueno, quan parlem amb les espanyoles, però...
1: Però no. Així la teva experiència. Bona, amb la gent americana, què?
0: Molt bé, o sigui, sí que és veritat que tu ja els veus la personalitat que tenen.
1: Som una mica tancadets.
0: No, però al final és com que sempre van feliços. Hola, i com estàs? I com no sé què, és impossible que sempre estiguis amb...
1: Vale. Sent d'energia. Tenen una careta.
0: Sí, no? Però bueno, són bona gent i al final, en plan, tu ja saps qui és el teu amic i qui no és el teu amic. Clar, tampoc això, sorprèn.
1: Això també passa aquí, no?
0: Sí, suposo. Sí, per això.
1: Però potser allà es nota més...
0: Sí, allà tu veus una persona i dius... Molt americana, per mi. En plan.
1: Perquè estem parlant majoria blanca, allà.
0: Sí.
1: No. Negres, no, latinos, pocs.
0: Els únics que hi havia eren que venien de fora, en plan, els nois de bàsquet hi havia, la meva companya irlandesa també, però d'allà jo crec que no he conegut a cap que sigui d'allà, de Nebraska.
1: Ja quan em vas dir que es diu McCook Community College, jo em vas dir McCook, jo, no em sona, és un... És una ciutat no massa gran.
0: Que va, és molt petita, però s'està molt bé perquè estem molt tranquils, al final...
1: Sí, no és d'edifici, aquells edificis alts.
0: No. Al final et relaciones amb la gent del teu equip i al final sí que és veritat que quan vas coneixent a més gent ja vas fent més amics al fora del teu equip, però al principi sí que és només el teu equip.
1: Molt tranquil·la la gent en el sentit i seguretat.
0: Sí, tot superbé.
1: La policia d'allà, què?
0: La veritat que no he parlat, crec, amb la policia.
1: No t'ha passat res.
0: No, però bé.
1: Sí que... No, que tens la imatge, no?, que la policia ja no s'està d'hòsties.
0: Ja, no. Però sí que és veritat que sí que la veiem pel poble i tu quan passes a anar al Walmart o a comprar sí que veus en plan com la casa del xèrif i veus el seu cotxe i tal, però mai hem tingut res, en plan...
1: Està bé.
0: Sí, superbé.
1: Has voltat ja per la zona o què?
0: Bé, he voltat als pavellons, he anat a...
1: De Nebraska?
0: Sí, he anat a... No, hem sortit de l'estat, hem anat a Wyoming, també hem anat a Kansas...
1: Bueno, tot això és mig oest total, sí.
0: Sí, tot pel mig. I...
1: La capital és Lincoln.
0: Sí, també he estat. Vam estar... En plan, per jugar un partit, però després amb unes companyes també vam marxar un cap de setmana i molt xulo. La veritat vam dir, persones, cotxes, edificis, i va ser molt xulo.
1: O sigui, et falta... Ara aniràs un segon any al mateix lloc, no?, al McCook, i tens pensat de fer turisme una mica, també, no?
0: Sí. Jo, quan acabi el segon any, depèn del bé, de lo bé o el malament que ho faci, acabaré un lloc o un altre.
1: Val.
0: Perquè al final, al meu col·le només són 2 anys, i després, com que els crèdits que tu estàs estudiant se't transfereixen a la uni on tu vagis, i passes d'una uni de 2 anys a una de 4, i allà és com que acabes el teu tercer i quart any.
1: Entenc que per anar continuant tenint la beca aquesta o has de tenir uns resultats acadèmics bons, o
0: bé,
1: no?
0: Sí, en plan, és el que s'espera. Tampoc, jo crec que quan tu signes el contracte, crec que tampoc posa com has de tenir més d'això de mitja, però òbviament ja se t'espera que si estàs suspenent tothom sap que no te'n renovaran la beca.
1: Vale. Estàs fent business.
0: Sí.
1: Que és com un empresarial, podríem dir.
0: Sí, és com un ADE, però en anglès, i així 100% se'm convalida la carrera, perquè si jo ja estudio, depenent què cosa, quan arribi a Espanya em diran, vale.
1: I el nivell què tal és allà?
0: A veure, sí que és veritat que nivell de mates... Jo he fet aquest any mates, també vaig fer química al principi, perquè com no sabia molt bé cap on tirar, millor tenir-la. I a veure... Si has fet batxillerat aquí a un bon col·le, en plan, allà és com que tampoc tenen gaire nivell,

0: Però per ells, en plan, se'ls fa un món, eh? O sigui,
1: sí?
0: Jo he hagut d'ajudar molts companys de classe, que si mates, que si química, i se'ls complica una mica a vegades.
1: Bueno, jo suposo que ha de ser una experiència brutal el fet aquest, no? No sé si em morrinya de tornar amb ganes de, ostres, trobar-se a faltar aquí. Al principi suposo que
0: sí,
1: molt, no?
0: Sí, al principi es nota molt, perquè al final, quan estàs allà sol, en plan, jo estava allà sola i era...
1: Al principi no coneixies ningú, clar. No, bueno, algú...
0: coneixia les espanyoles, però de hola, què tal, jugarem juntes l'any vinent, ja està. I res, clar, al principi complicat, però després t'adaptes allà i és com... tampoc vols tornar aquí.
1: Bueno, lògic. Mm. Em deies que el menjar no és excessivament car, però allà què? Allà la imatge de McDonald's i...
0: Sí, totalment, sí? O sigui, tothom
1: menjar
0: diu...
1: Menjar ràpid.
0: Sí. O sigui, sí que és veritat que, clar, nosaltres al menjar a la residència no ho notes tant, però realment tampoc és com menjar real. O sigui, és que...
1: I verdura poca.
0: Verdura poca. És que la que posaven allà a mi no m'agradava molt. I jo verdura poca. I si vas fora, sempre acabes o al McDonald's o al Cane's, al Chick-fil-A o algun d'aquests. O sigui que...
1: Clar, que són aquestes marques no hi són aquí, em sembla.
0: No.
1: Moltes d'aquestes.
0: Que estan molt bons, però, clar... En plan, nosaltres ho podem fer perquè potser anem una vegada a la setmana o menys. Però hi ha gent que és que esmorza alguna del McDonald's, menja alguna d'una altra del Wendy's i sopa a una altra. I és com...
1: I a part dels dolços, no?
0: No, sí, a part... A part.
1: Donuts i...
0: Sí, donuts i magdalena. Jo me'n recordo la primera setmana... De tot, i jo, en plan, madre mía.
1: Aquí acabaré. Sort no, que foto esport.
0: Sí, literal.
1: Esport, entreneu...
0: Cada dia? Menys els dissabtes.
1: Carai.
0: Sí, i sí que és veritat que per temporada jo el recordo com el més dur. O sigui, vam arribar a l'agost i ens va posar a entrenar, ens va posar a córrer, que si anàvem als parcs... Bueno, jo vaig acabar pretemporada rebentada, però una vegada arriba temporada... segueixes entrenant cada dia i anant al gimnàs, però es redueix tot una mica. En plan, el millor d'entreno també són 2 hores, però no passes les 2 hores corrents com a pretemporada. I amb els partits, en plan, hi havia partits que, setmanes que fèiem 2 partits per setmana i depenent si tocava a Macuc o fora, doncs si jugàvem divendres, potser havíem de sortir dijous i fer la nit allà, però bueno, viatges en bus...
1: Molts.
0: Tot.
1: Bastant bé per això, els autobusos i això.
0: A veure, sí, o sigui, tenim com...
1: Com un servei,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tenim com els autobusos allà i crec que hi ha com... A la meva uni hi ha com 3, però mai... Perquè les temporades com que van diferents, aleshores no tots els equips anem a la mateixa vegada. Llavors, sí que és veritat que el bus... Vam anar a Nuevo México per un torneig, 12 hores de bus.
1: Clar.
0: No.
1: Els trajectes són llarguíssims.
0: Són llarguíssims. Arribem a lo millor a les 3 del matí i després el dia següent tens classe a les 9 i és en plan...
1: Has anat a alguns d'aquells passatges típics nord-americans al...
0: No.
1: Encara no has anat a allò... Direcció cap a l'oest, diríem?
0: No. Ens hem quedat més cap al...
1: Al centre.
0: Sí, i és veritat que quan vas amb el bus al principi sí que... Oh, mira jo, però acabes amb el mòbil o acabes dormint.
1: Sí, clar, plan... amb tantes hores al bus, lògic. Estem parlant amb la Mar Molina, que és de Parets i que està, com dèiem, al Macuc Community College, que estarà un any més. Ara hi ha una altra noia de Lliçà, però que està al Club Atletisme Parets, que també anirà, i em sembla que tu li has donat un cop de mà a l'Ariadna.
0: Sí, els meus pares i els seus pares sempre s'han portat bé perquè... Dóna casualitat que el seu germà gran i el meu germà gran són de la mateixa edat i sempre han jugat junts a futbol.
1: Vale.
0: Fins als últims anys. I llavors sempre s'han portat bé i tal. I sí que és veritat que els meus pares m'ho van comentar i jo li vaig preguntar i crec que també està molt contenta.
1: També anirà aquí, al Macuc?
0: No. No me'n recordo on va,
1: però... No ens ho dirà, però bueno, que li has parlat una mica com és els passos per anar fins aquí, no?
0: Sí.
1: L'experiència als Estats Units, allà deveu jugar una lligueta o alguna
0: cosa? Sí, mira, és com una mica raro, és diferent, o sigui, la temporada comença l'1 de novembre,
1: eh?
0: I de l'1 de novembre al desembre fas com... No són amistosos perquè compten cap pel rànquing d'universitats, però tampoc són de la Lliga. Aleshores, tu vas jugant... Nosaltres a Nebraska tenim com la conferència... crec que era la Nord i la Sud. I, era, sí. I érem de la Regió 9. I aleshores, a la, aquest primer tram, jugues contra gent de la Regió 9 que no són del... Crec que nosaltres estem al Nord. Doncs jugàvem contra gent del Sud. I aleshores, en plan, vam jugar contra gent del Sud, també vam jugar contra equips així que el meu entrenador volia. I després, una vegada vam tornar del peron de Nadal al gener, em sembla, que comença ja com la Lliga, que comença la conferència.
1: Vale.
0: I una vegada comença la conferència, són 8 equips i doncs jugues contra tots en plan anada i tornada i com una Lliga aquí. Qui té menys partits guanyats, va primer, segon, tercer... I nosaltres vam començar primeres, en plan, vam començar amb un 7-0. Vam guanyar tothom. O no, 6-1. Però, 6-1. 6-1, però encara igualment anàvem primeres.
1: Sí.
0: I després, quan vam començar la segona volta, no sé què ens va passar, vam començar a perdre i vam acabar la Lliga cinquenes. Mm. Però també, no, quartes. I llavors ens ficàvem també al torneig regional. I vam guanyar el primer partit contra l'equip que havia sigut campió els últims 5 anys, sí, que havien anat a nacionals un munt de vegades, mm, i McCook mai havia guanyat aquest equip, o sigui, va ser com... va ser una locura. O sigui, dels meus millors partits de la meva vida. I després vam anar al torneig regional i als quarts ens va tocar contra el primer de l'altra lliga, que no havíem jugat els amistosos ni res, era l'únic equip que... Ah, no, sí que havíem jugat i havíem perdut d'un.
1: Vale.
0: I aleshores vam jugar contra elles i vam perdre de 3 o de 4 i ens vam quedar fora. Però bueno.
1: Notes que has millorat el teu bàsquet?
0: Sí, una mica. Bon. Sí que és veritat que jo sento que segueixo sent la mateixa, però clar, perquè jo m'he vist cada dia, però suposo que gent que no m'ha vist durant un any sencer, si em veu ara, potser sí que en plan aquí, diuen...
1: Allà quina posició fan jugar?
0: De base, com aquí.
1: Igual, eh?
0: Sí, sí,
1: base,
0: sí.
1: També.
0: Sí.
1: Ets una base alta,
0: sí,
1: crec, no?
0: Però la gent allà també és...
1: És més alta.
0: No, és com jo, potser et trobes alguna més baixeta, però, clar, més baixeta,
1: comparat
0: però,
1: aquí,
0: però
1: no?
0: Més forta. Sí.
1: Això sí. Bueno, clar, segur que allà potser els àrbits són... És més permissiu, el bàsquet.
0: Jo què sé, és que hi ha... hi ha tres àrbitres.
1: Donen pals, allà.
0: Sí, hi ha tres àrbitres. I és que depèn de... Cada partit és un món. Perquè, clar, pensa que... McCook, en plan, aquest any érem com una bona generació, però McCook mai ha arribat als nacionals, ni, o sigui, tampoc tenim molt de nom. Uh-huh. Aleshores, quan jugues contra algú que sí que té nom o que s'espera que guanyin elles, i era com, notaves que si tu ficaves potser una mica una mà, et pitava la falta i elles no.
1: Els àrbits també es compraven una mica, no?
0: Bueno, una miqueta, però sí que és veritat que permeten més... en segons què coses, i altres dius, però...
1: Què passa aquí, no?
0: Sí, sí, sí, però bueno, però sí que...
1: I les jugadores són més dures.
0: Sí, sí, sí.
1: Això sí, no?
0: I sobretot, en plan... Jo crec que allà està com més vist, en plan, les faltes en atac, aleshores tu vas dur a l'aro, i l'altre es tira cap endarrere i et piten la falta en atac a tu. Mm, mm.
1: Això ho has notat?
0: Sí, sí, sí. Jo m'he menjat unes quantes. Jo m'he menjat unes quantes. Perquè, clar, t'estan fotent a pals allà, vas més dura i, clar, se'n va.
1: Has continuat tenint relació amb les aquí, no? Amb el bàsquet paret.
0: Sí, sí, sí, he estat parlant amb elles i també els hi veia els resultats i tal, i molt bé.
1: Home, el canvi d'entrenador, saps que van tenir canvi d'entrenador, s'ha notat, eh?
0: Sí, molt bé, em deien també que estaven molt contentes.
1: L'havies tingut ja, aquest entrenador, tu?
0: No.
1: No.
0: Bueno, indirectament, perquè quan jo jugava... Ella estava quan jo jugava al cadet, vale. Ella estava al júnior.
1: Vale.
0: I aleshores, quan pujàvem a l'equip de dalt, ella estava.
1: Vale.
0: I sí que havia sigut com una mica el meu entrenador. I ara estic també entrenant amb elles, perquè així no perdo el ritme.
1: Ah, molt bé.
0: Sí. I vaig escriure a l'Arnau, i em van dir que cap problema, així que molt bé, estic entrenant amb elles, i ja està. Com a casa.
1: Clar que sí. I ara a l'agost tornem-hi.
0: Sí, a l'agost del 22, ara marxo un altre cop.
1: Perquè el curs ho començarà a setembre?
0: No, començo... Ja jo torno el 22, sí? Que és un divendres o dissabte,
1: sí?
0: I aquell dilluns ja començo.
1: Ah, vale.
0: Però l'any passat em van fer anar el 7 d'agost, per estar una setmana o 10 dies d'adaptació i les classes ja començaven el 15. Aquest any comença una setmana més tard.
1: O sigui, estaràs a la Festa Major de Parets.
0: Sí, sí, això, sí, això sí, sempre.
1: I algun torneig faràs aquí o alguna cosa? O què?
0: No sé, volia fer algun 3x3 amb la de Badalona i alguna més, però no ho sabem perquè ella també està ara de viatges i tal, i aleshores no sé, però...
1: Una experiència molt xula, estudiar als Estats Units, a Nebraska, en aquest cas, que ho mireu mapa, està al centre dels Units. Avió directe o no?
0: No, he d'agafar dos avions.
1: Dos, no?
0: Sí, i...
1: I un cacau, allò, és?
0: Bueno, sí que és veritat que els aeroports estan ben fets.
1: Però allò que has d'escriure, com es diuen allò, que has d'omplir un paper...
0: La visa.
1: Això.
0: Sí. No, a mi me la van donar fàcil, però clar, sí que és veritat que el meu pare quan vam anar... Perquè has d'anar a Madrid...
1: Han vingut a veure. Ah, vale. T'han vingut a veure els pares?
0: No. Però quan vam anar a Madrid i m'havien de donar la visa, i era quan el Trump havia parat tot el de donar els visats...
1: Correcte.
0: Clar, i jo era com la primera, en plan, érem com el primer grup de gent que anàvem després d'aquesta notícia, i estàvem tothom com... A veure si no ens adonen. Però sí, tot bé. I quan arribes al país... Allà sí que és veritat que... És que, com no volen que entrem al país, a l'aeroport posen una persona o dues persones treballadores a revisar la visa, i aleshores et tires una hora i mitja o dues que t'estan mirant la visa, que no sé què...
1: Bueno, és una mica complicat, no? Una mica feixuc.
0: Sí, però la veritat que tot superbé.
1: I després allà cap problema.
0: Sí.
1: I per ser estrangera i per ser espanyola
0: no
1: estic convenient cap mena de programa.
0: Sí, a la meva uni ja, crec que som... Si som 120 persones, a lo millor som 60 internacionals.
1: Per això.
0: Som de tots els jocs. I tenim com un club internacional i vam fer com dinars internacionals i, en plan, jo he provat menjar des de Sud-àfrica fins, jo què sé...
1: De tot.
0: Sí, he provat de tot.
1: Ja, ara ho estava mirant, a internet, la teva universitat, la veritat és que és que xula, les instal·lacions estan bé.
0: Està superbé.
1: Em sembla que és la primera de Nebraska, la primera universitat que es va fer a Nebraska, vull dir que estava llegint ara. I jugar a béisbol, allà què domina? Allà és el bàsquet el principal?
0: No, el béisbol.
1: És el béisbol.
0: Tothom, béisbol. Jo quan vaig arribar no m'enterava de res i totes les del meu equip explicant-me les normes de que si li donen, però no sé què, i jo, clar...
1: I futbol americà, també?
0: Sí, però a la meva uni, a la universitat, no es fa.
1: Vòlei es deu fer, no?
0: Sí,
1: també.
0: Però es fa al high school de McCook, però no, una vegada arribes a la universitat, no.
1: Vale. I atletisme, tu vols, suposo que també...
0: Sí, també, però a la meva uni es fa bàsquet de nois i de noies... béisbol, sí. Softball, que és el béisbol per a noies,
1: sí,
0: que juga amb una pilota una mica més gran. Uh-huh. També es fa vòlei de noies i golf de nois.
1: Golf i tot?
0: Sí.
1: Has jugat a golf i tot?
0: Sí, jo he provat tot. Jo he provat el golf, el béisbol, tot.
1: Aviam si encara compartiràs amb jugador de béisbol.
0: No.
1: Les aules supermodernes, no?
0: Sí.
1: Amb tots els serveis...
0: Sí, i si una classeta la perds, en plan, sempre està com a l'aula virtual i la pots repetir,
1: imagina't.
0: Sí, està superbé tot.
1: Mare, encantat que ens hagis explicat una mica la teva experiència. Aviam si l'any que ve, doncs, que ja faràs el canvi, doncs ja em diràs
0: sí,
1: què tal aquest segon any.
0: Sí.
1: I res, que disfrutis molt i que tu passis molt bé als Estats Units, que jo suposo que també és... ets molt jove i és agafar experiència de... A més, una experiència molt xula i molt diferent a la que estaries aquí, està clar.
0: Sí.
1: Escolta, que vagi tot molt bé.
0: Gràcies.
1: Merci, que vagi bé. Adéu, Marc.
0: Adéu.
1: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.

0: Visa, la millor resposta.
1: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
2: Com li va la cerca de feina?
1: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
2: Ah.
1: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
2: No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
1: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
3: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
5: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
4: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
5: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
4: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
5: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
4: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
5: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
4: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
5: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
4: Que no ens enredin.
6: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
8: Benvinguts, benvingudes un dia més al nostre espai de salut. Parlem de salut que fem conjuntament amb l'equip d'atenció primària del Centre d'Assistència Primària de Parets, el CAP Parets. I avui volem parlar d'un tema molt interessant, que és la prevenció. Ja hem arribat a l'estiu, ja hem arribat a aquesta calor, doncs precisament això, prevenció de la calor, perquè amb l'arribada de l'estiu els dies s'allarguen i ve de gust sortir de casa i aprofitar el temps de lleure per fer activitats a l'aire lliure, lògicament. La llista d'opcions és interminable, des de fer una excursió, anar de càmping, banyar-se a la platja, piscina, viatjar o senzillament passar una estoneta amb companyia de la família o dels amics. Doncs hem de tenir molt present que sempre hem de tenir molta prevenció perquè no ens donin aquells cops de calor que es diu així popularment, entre altres consells que ens donarà avui la infermera que tenim a l'altra banda del telèfon, com és l'Alicia Gómez, infermera del CAP Parets. Benvinguda, Alicia.
9: Hola, bon dia, moltes gràcies.
8: Com deia, més important, no?, tenir present que hem de tenir una especial precaució, sobretot amb les persones més vulnerables a la calor.
9: Bé, això, hi ha col·lectius que són més vulnerables a el que és patir un excés de calor, llavors hem de tenir molt en compte quin col·lectiu és per tenir cura d'ells, no? D'entrada són persones majors de 75 anys, sobretot, i menors de 4 anys, perquè són persones moltes vegades que o tenen dificultat per demanar-nos líquids, per exemple, hidratació, o persones grans que no tenen aquesta sensació de beure, i és bastant habitual, no?, que es deshidratin. Hi ha altres tipus de persones, no?, com són les persones que tenen també patologies cròniques, com la hipertensió, la diabetes, problemes respiratoris, malalties cardíaques, i persones que tenen problemes a nivell psicològic, no? Malalties d'Alzheimer, de Parkinson, demència, que hem de tenir més cura d'ells.
8: Uh-huh. I com podem fer? Com podem ajudar aquestes persones a que estiguin, doncs, previngudes per la calor?
9: Bé, doncs d'entrada això és molt important, la prevenció. Nosaltres des d'aquí, des del CAP, per exemple, ja estem des de fa dies actuant per prevenir, donant sessions sobretot als casals d'avis, a la residència d'avis també, perquè els familiars puguin tenir cura d'ells, perquè sigui una cosa més també anem a, doncs, als domicilis, els truquem per telèfon i fem una miqueta de seguiment. Important, sobretot, doncs, que les persones més grans, doncs, que estiguin soles, doncs, que els seus familiars siguin conscients d'això i puguin anar, doncs, a, més sovint a casa, no?, o tenir-los més en contacte per tenir cura d'ells.
8: Alicia, quin podríem dir que són els efectes d'un excés de calor?
9: Els efectes d'un excés de calor normalment és més una deshidratació, un esgotament, i podem acabar fins i tot en un cop de calor. La persona, quan té una deshidratació, té una sensació d'això, no?, de que hi ha sudoració, poca sudoració, ja té molta calor al cos, hi ha molta... es posa vermell, molt aixafat, molt cansat, hi ha fatiga, ¿vale?, i molt cansat. I això pot arribar, pues, això, no?, a fer un cop de calor.
8: Això és el que s'anomenaria popularment així, no? El cop de calor són aquests símptomes que tu ens acabes de descriure.
9: Exacte. Els símptomes més freqüents, si arribem al cop de calor, normalment és, pues, una temperatura, un augment de la temperatura corporal superior als 40 graus, mal de cap, hi ha nàusees, vòmits, la pell està molt calenta i ens costa la respiració i la freqüència cardíaca s'acceleren. Vale? I pot haver-hi fins i tot, pues, alteració del comportament o confusió i fins i tot pèrdua de consciència.
8: I abans d'arribar a aquest cop de calor, com podem notar si estem deshidratats?
9: Doncs el que diem, si comencem a tenir aquesta sensació de deshidratació, no?, el que hem d'oferir sobretot, doncs, és molt de líquid, sobretot a aquestes persones. Posar-les a l'ombra, posar-les en un lloc fresc o que corri l'aire també, utilitzar roba més lleugera, més còmoda, i oferir aigua sempre i quan la persona estigui conscient. Si la persona està inconscient, el que hem de fer directament, trucar 061, no se li pot donar aigua. Però sí que treure roba el que es pugui, alleugerar la roba i mullar la persona, no? Posar draps amb aigua fresca i posar-la a l'aire.
8: Totes aquestes accions que ens dius són les que hauríem de fer si veiem que alguna persona està patint un cop de calor, no?
9: Exacte.
8: Recordeu que un cop de calor es produeix quan es trenca l'equilibri del cos entre els guanys de calor, principalment originats per l'activitat muscular, i les pèrdues, com ara l'evaporació de la suor, de manera que la calor s'acumula en l'organisme i la temperatura tendeix a pujar de forma contínua, com ens explicava la mateixa infermera. Recomanacions importants a casa, al carrer, a la feina. M'imagino que moltes d'elles són comunes i altres segurament seran diferenciades. Comencem, si et sembla, parlant de quines serien les recomanacions per prevenir la calor quan estem a casa.
9: Quan estem a casa, sobretot, pues, és mantenir la casa fresca d'alguna manera, no? És abaixar, pues, sobretot finestres, lo que són les finestres quan estem amb més calor, i mantenir una mica les finestres obertes si pot córrer l'aire, i després obrir durant la nit perquè entri la frescor de la nit i es mantingui la casa una miqueta més fresca. D'altra banda, si tingui, pues, aire acondicionat, pues, també, o si tens un ventilador, pues, també. En cas de no tenir això i s'està informant de que ve una onada de calor important, pues, també es pot oferir refugis climàtics que normalment ofereixen els ajuntaments de la població. En aquest cas, durant l'any passat, els refugis climàtics aquí a Parets van ser els casals d'avis i van obrir la piscina oberta fins a les 9 de la nit, i aquest any, pues, de moment, encara no ha sortit, veurem a veure què, però es pot consultar a la pàgina de l'Ajuntament de Parets.
8: Això, doncs, important a tenir-lo present, encara aquesta onada de calor no s'ha produït i, per tant, encara estem a l'espera de que surtin aquestes recomanacions, però sempre tenir present el que acaba de dir l'Alicia. Si estem al carrer, sobretot evitar anar pel sol directe, sobretot en hores punta, no, Alicia?
9: Exacte. El que recomana, sobretot, és no sortir de casa o prevenir molt entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. I si hem de sortir, sobretot sempre aigua, una ampolla d'aigua, prevenir amb gorra, amb ulleres de sol i molta crema solar i molta protecció, i anar per l'ombra sempre que es pugui, o buscar llocs a l'aire lliure on hi hagin arbres i hi hagi ombra.
8: A la feina, quines recomanacions ens dones per evitar i prevenir la calor?
9: Bueno, a la feina, clar, l'ideal seria l'aire condicionat, però sí que és veritat que hi ha feines que ho tenen una mica difícil si treballen al carrer, no? Llavors, aquí sí que hi ha també, pues, bueno, altres organismes de salut pública que s'encarreguen de veure, pues, els horaris, no? Però és més que res, pues, intentar una mica veure aquests horaris, si es poden modificar perquè siguin hores de, bueno, per no estar exposat a molta calor, no?
8: Important també, a vegades veiem pel carrer i ens fan fins i tot patir aquests esportistes que surten a plenes hores del sol a fer la seva activitat física. Important intentar limitar l'activitat, tot i que estiguem en forma, oi?
9: Exacte, això és molt important perquè sembla que bueno, com a persones que poden patir, no? Persones vulnerables, sí que és veritat que són les edats que he dit, però sí que és veritat que a qualsevol persona pot patir un cop de calor, i sobretot, pues, això, no? Aquests esportistes que surten a aquestes hores de més calor, i que és fàcil que pugui veure una pujada de temperatura important i que el cos no respongui bueno, pues, a aquesta calor i que es faci un cop de calor. Llavors, superimportant, pues, intentar limitar aquesta activitat física, sobretot durant les hores de més calor, i fer-la, pues, ja a més última hora de la tarda o a primera hora del matí, quan s'està més a la fresca.
8: I el que no ens hauríem d'oblidar mai és hidratar-nos freqüentment i també vigilar l'alimentació. A què ens referim?
9: Pues, sobretot s'aconsella cada mitja hora beure aigua, beure glops d'aigua, i oferir també a la gent gran, com hem dit, ja els més petits, que no ens demanen sempre estar oferint aigua, cada mitja horeta o així hauríem de beure, i a més, pues, controlar l'alimentació per tenir una alimentació més fresca a l'estiu, no? No menjar coses molt, molt pesades ni molt calentes, sinó buscar, pues, una alimentació més lleugera, com poden ser amanides, el gazpacho i fruites, i coses que t'hidratin també.
8: Davant de qualsevol situació que veiem que pugui produir-se al carrer i que sigui perillosa, sempre, lògicament, trucar al 112, no?
9: Al 061, exacte.
8: O al 061 o al 112, important, a cas d'emergències, que ens trobem alguna persona que estigui inconscient, lògicament, per aquest cop de calor, si ja està conscient, com dèiem, i com deia Alicia, donar-li aigua i, sobretot, posar-lo en una zona on no faci tanta calor, treure-li una mica de roba i que pugui començar a recuperar-se. Doncs avui hem parlat precisament de prevenció de la calor, que s'acosta amb l'arribada de l'estiu i els dies que s'allarguen, important, aquestes temperatures altes, hidratar-se freqüentment, evitar romandre al sol a les hores punta, que són alguns dels consells que ens ajudaran a fer front a aquestes elevades temperatures, i important prevenir aquest cop de calor, hidratar-nos freqüentment, beure aigua, tot i que encara que no tinguem set, a les hores de més calor evitar romandre sota el sol, fer activitat física, i al sol, sempre que estiguem al sol, portar gorra o un barret, utilitzar sempre crema de protecció solar i anar reposant, que és important, i a casa, com es deia l'Alicia, tancar les persianes, finestres a les hores més importants de sol, i després, quan caigui el sol, cap a la tarda, vespre, tornar-les a obrir perquè hi hagi una miqueta de fresqueta. Avui hem parlat amb Alicia Gómez, que és infermera de l'equip d'atenció primària de Parets, a qui li donem les gràcies. Alicia, gràcies per estar amb nosaltres.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Serà fins a la pròxima, que vagi molt bé. Ja sabeu, parlem de salut amb l'Institut Català de la Salut, l'Atenció Primària Metropolitana Nord i el nostre cap Parets. Fins la pròxima, Alicia.
9: Fins la pròxima, que vagi molt bé.
7: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
0: Va tot bé?
10: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
0: Això és violència masclista. Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
12: Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
13: Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: RAP 107. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Parets del Vallès i el Departament de Salut de la Generalitat han refermat el seu compromís per impulsar la construcció del nou centre d'atenció primària a cap del municipi. Representants de les dues administracions es van reunir a finals de juliol al consistori per fer seguiment del projecte. A la trobada hi van participar l'alcalde Francesc Juzgado i els regidors Francesc de Torre i Dida Cayuela, així com el gerent municipal i el cap tècnic d'urbanisme. Per part de la Generalitat hi van assistir la gerenta de la regió sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, en representació de la consellera de Salut, Olga Pané, i la directora del centre del sector sanitari Vallès Oriental, Roser Vallès. La reunió arriba en un moment en què les obres d'urbanització de l'espai central, l'àmbit on es preveu ubicar el futur equipament sanitari, es troben força avançades, un fet que permet continuar avançant en el desenvolupament del projecte. L'Ajuntament de Parets i el Consorci Besòs Tordera col·laboraran per fer un millor control de la qualitat de l'aigua al municipi. Per mitjà d'un conveni, el Consorci instal·larà una caseta a un terreny municipal que permetrà fer-hi mesuraments. El ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Parets, celebrat aquest dimecres 29 de juliol, va aprovar per unanimitat un conveni pel qual el consistori cedirà al Consorci Besòs Tordera un petit terreny al carrer de la Salut de titularitat municipal. L'organisme instal·larà una caseta amb diferents dispositius que permetran obtenir dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament mitjançant una canalització hidràulica soterrada i l'ús dels instruments de control que hi haurà d'aquesta caseta. El Consorci Besòs Tordera podrà recollir més dades d'estudi de les aigües residuals del municipi. D'aquesta manera es continuarà la tasca de millora en l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la digitalització dels sistemes de depuració de les aigües residuals, tal com apunten des del govern municipal.
0: Notícies.
1: El Club de Futbol Parets continua reforçant la plantilla de la cara temporada 2026-2027 amb dues incorporacions de pes. Els germans Pau i Guillem Ruiz tornen a vestir la samarreta del club després del seu pas per la Molletense i s'afegeixen al projecte que liderarà un any més Viri Álvarez amb l'objectiu de tornar a Primera Catalana. Es tracta de dos jugadors que coneixen perfectament l'entitat després d'haver-se format al club i que ara tornen per aportar experiència i qualitat al primer equip. El seu retorn se suma a l'aposta del Parets per mantenir el bloc de la temporada passada i reforçar-lo amb futbolistes que coneguin la casa. Pau Ruiz, que pot actuar tant de central com de lateral, reforçarà una defensa que ha mantingut bona part dels seus efectius, tot i que baixes importants com Marc Arroyo. Per la seva banda, Guillem Ruiz, davanter, ampliarà les alternatives ofensives d'un equip que necessita gol, i ell en pot aportar. Aquests dos fitxatges arriben després de la incorporació de l'extrem Roger Carricondo, procedent del Singerlin, però que havia format part del Club de Futbol Parets. També ha renovat bona part de la plantilla i confirmat l'ascens del primer equip dels joves Izan Barroso i Wael Bertal, i només ha registrat la baixa, com dèiem, del capità Marc Arroyo, a més d'algunes baixes ja donades. Malgrat aquestes incorporacions, la direcció esportiva està treballant per fer una excel·lent plantilla. I del 22 al 30 d'agost se celebra la Festa Major de Granollers. Una ciutat que viurà una programació marcada per la competició entre colles, el pregó, les proves tradicionals i el concurs de rajolers. Entre reptes, cercaviles, concerts, proves tradicionals i desenes de propostes organitzades per les colles, la competició avançarà fins al concurs de rajolers i el veredicte final, que tornaran a decidir quin color s'imposa aquest any, o els blancs o els blaus. La programació combinarà els actes competitius entre les dues colles amb cercaviles, cultura popular, activitats infantils, propostes esportives, espectacles de foc, gastronomia i música en directe. Els blancs, com a vencedors en la darrera edició, seran els encarregats de desafiar els blaus durant la cerimònia d'inici. A partir d'aquí, les dues colles intentaran sumar punts en les diferents proves. La celebració mantindrà alguns dels seus actes més tradicionals, com l'estirada de corda, el llançament i la passada de rajoles, els correfocs, la traca de 1.000 metres, el castell de focs, la rossada popular, la diada castellera i les cercaviles. Paral·lelament, les colles desplegaran desenes d'activitats pròpies inspirades en els universos temàtics. La programació començarà dissabte 22 al matí amb una caminada dels blaus des de la Porxada i una prova esportiva híbrida a la plaça de l'Església. La jornada també inclourà un esmorzar a la plaça de les Olles, al Vall del Colom de Granollers, un taller de castells amb xics i una versió infantil de l'estirada de corda. L'aigua també tindrà protagonisme amb xops, una activitat organitzada pel Drac de Granollers. I els blancs despertaran la cuca a les 12 del migdia a la Porxada i obriran simbòlicament l'aeroport blanc Amador Galí, amb un vermut i música en directe. A la tarda, la plaça Maluquer acollirà diferents activitats relacionades amb el córrer aigua, una gincana per a joves, i hi haurà també una proposta per als menors d'11 anys. La Mulassa visitarà el barri de sota el camí ral en una cercavila que passarà per diversos carrers. I els blancs celebraran el correbars de l'Elefant Blanc i un sopar amb vestimenta blanca, mentre que els blaus organitzen una plantada i cercavila de bèsties a Can Trullàs. La primera nit es completarà amb activitats de nou Black Nassat, la festa que hi ha al sopar, al forat, volem dir, un concert de versions de cicuta amb les PDTs a la Porxada, l'after del Correbars a la plaça Pau Casals i les últimes sessions de l'Electropark. Diumenge començarà amb una sessió de ioga al parc del Torres de Villar i una cursa d'orientació. També hi haurà una pedalada solidària pels barris de Granollers. Els blaus celebraran una trobada de gegantons. Al matí incorporarà també Villes Catalanes, un vermut musical amb cul de sac i un pinxo pote musical de blancs a la plaça Folk i Torres. I no em vull despertar. El primer gran acte conjunt arribarà diumenge a 4:45, primer diumenge de festa major, amb el toc d'inici de la festa major. A les 5 a la plaça de la Corona serà el punt de partida de la cerimònia d'inici de festes. També hi haurà a la nit de diumenge un correbars dels blaus amb música pels carrers del centre i un bingo musical.

El fet que fa els concerts, destacar a la plaça Perpinyà Eufòria o concurs que li cantin al cap a les 10. També hi haurà activitats diverses. En aquest cas, també, concretament dissabte, amb concerts, com dèiem, concerts amb Cicuta i PDTs, també Electropark and Down the Rabbit Hole, l'after de Corre Barça per Hard Blancs, i Electropark continua també al Parc Torres i Villà. És un miracle. Diumenge hi haurà un bingo musical amb PD Tropical Test. Cada dia és més difícil, tu i jo. També continuem amb dilluns, concert amb Siderland a la plaça de la Porxada, amb DJ Murci B2B, Brètol. I mentre el món se'n va... I sala d'espera revoltant Nimfa, també concert amb Grego Tecno i DJ Guspi. No vull despertar. Dimarts també continuen amb gincama nocturna amb les Blauxirris, sortida dels Torets Ambulats, a Pique de Gralla, Cercavila, Quita Jove, concert amb els Pipes i en acabar DJ Turmo, això a la plaça Baranger. També al passar Maluquer, concert del Pique de Gralles amb la Cosina, i en acabar, DJ Pikes. I concert a la plaça de l'Església amb OK DVD i DJ Tiwi. Marxa, marxa, marxa, marxa. També dimecres, Fighting Beyond Be Heaven a l'avinguda del parc. En aquest cas, també hi haurà correfoc de la colla infantil, la Vinilada, a la plaça de l'Església, amb música dels anys 60, 70, 80 i 90, i el Disco Inferno a la plaça Pau Casals. XS continuant amb la Disco Inferno, concretament, que es farà a l'avinguda del parc, com a canvi, en aquest cas important, respecte a altres anys, no es farà a la Porxada, sinó que es farà concretament a l'avinguda del parc. Com un joc vam escriure un grapat de cançons. Cuinades poc a poc, la passió donava forma a les... I dijous, Blanc Electronic on Time a la plaça Maluquer i Salvador. També hi haurà a passar el corona Blaus Èxits. A la plaça Maluquer, Blanc Electronic on Time, amb pressió sonora amb groove. I els Barsots a la plaça de Porxada, i concert amb Buos i Mina Ritz Live Band. I concert també al passar Perpinyà amb Uri Geller i Los Cucharas. Ja no importa res, només el que... També divendres més concerts amb Maruja Limón, Triquell i DJ Beverly Hills a l'avinguda del parc. També Nit Blava, també a la plaça de la Porxada. I també Joan Colomo a la plaça de l'Església. I dissabte, també final de festa amb D'Alessandro DJ, a la plaça de l'Església, contrafesta a la plaça Maluquer i Salvador, i concert amb Jim Bunny, versió impossible, a l'avinguda del parc. També concert amb Boom Boom Fighters i DJ Lia Jensen a la plaça de la Porxada. Alguns dels actuacions, concerts, que es fan a la Festa Major de Granollers.

0: I parlem amb el president del Club de Futbol Parets per analitzar una mica la temporada i com veu aquesta propera temporada, que res, ara a finals d'agost el primer equip també es posarà en marxa amb la pretemporada. Òscar Noguera, el president del Club de Futbol Parets, com estàs?
1: Hola, Carles. Pues molt bé, perquè estem gaudint encara de les vacances i, bueno, ja l'espera de tornar a carrubir la pilota pel Josep Segre.
0: Bé, com valores la temporada del Club de Futbol Parets? Clar, tothom sempre hi ha el primer equip, no?, que és el Mirall, que no ha tingut gens de sort aquest any. Primer per la igualtat, i després, bueno, jo crec que ens ha faltat alguns partits amb haver marcat algun gol, cosa que ha faltat molt en aquest equip, eh?
1: Sí, sí. Mira, Carles, era un equip fet per intentar, pues, estar el més a dalt possible. Després és el que tu dius, que entri la pilota o no. El que no esperàvem era això, que ha sigut... Era evident que hauria igualtat, però ens ha faltat una mica de sort, perquè l'equip, la veritat és que moltes vegades ha jugat molt bé, però crec que també és veritat que al final s'han passat molt els nervis de trobar-nos en una situació que no comptava ningú. Uh-huh. Això crec que al final ens ha donat una part negativa dintre de lo que és l'equip i no hem tingut aquesta sort, perquè és evident que érem un equip superior a altres que s'han quedat a la categoria.
0: Doncs sí, però l'equip ha baixat. Això sí, confieu 100% amb en Viri?
1: Bueno, és part del projecte nostre. Com a directiva, al final el Viri és part del club. Al final diguem que és el que té que decidir quan creu que ja no és part d'aquest objectiu de club que tenim, però que ell, mentre el vulgui, ja amb el que ha fet tant amb el futbol base com va ser el juvenil, com hem de recordar les temporades passades, no tenia sentit, i això ho demostra, no sé, altres equips del mateix grup que han fet 3, 4, 5 canvis i no ha sortit bé. Uh-huh. Llavors, és la millor persona que podem tindre ara mateix, i perquè més coneix el que tenim a baix, el que és un filial, el que és un juvenil, i això està demostrant també com puja la gent i s'està alimentant el primer equip de gent de la casa.
0: Això està clar, això és l'important. I a més pinta bé aquesta temporada perquè han tornat dos jugadors mediàtics que a més són de Parets. Dos germans, sí, en aquest cas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, al final el Guillem i el Pau són d'aquí. Te puc recordar que jo, com a entrenador d'un Benjamí A, fa molts anys els tenia a ells dos.
0: Com ha canviat la cosa, eh?
1: I mira, on serà, amb la Quins, amb les seves coses, amb la Molletense... Bueno, són dos nens d'aquí, de la casa, com tu dius, mediàtics, ells mateixos han fet el seu nom, però sobretot el més important és que és això, que és la paraula clau. Que tornen a casa, que tenen ganes, que volen ajudar en el projecte, i jo crec que és el que ens falta ja per acabar d'intentar pujar, perquè és la nostra obligació ara a segona.
0: Sí, perquè no serà gens fàcil, perquè costa molt de pujar, ja ho sabeu. Pujant pocs, tindrem el Mollet, tindrem rivals complicats, Mataró...
1: Sí, és que si al final tu mires bé, Carles, és com si diguessis una rèplica, sí, de primera.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: A lo millor no tens que desplaçar-te tant, però estan equips. Uh-huh. Però bueno, escolta, al final hem de confiar que tenim la base de l'any passat, en reforço, com carregando un mes, també, i uh-huh, jo crec que al final aquest equip té l'ànima i la forma com per poder lluitar, i I a part de poder pujar, bueno, sempre tens un playoff. Al final tens alguna ajuda més, però bueno, has de lluitar per arribar. Però serà complicat, ja. Perquè al final la pilota és la que mana.
0: Està clar. Pel que fa a la base, com la valores? Com està anant i com preveus aquesta temporada per la base?
1: Bueno, comptant que hem tingut l'Aleví que va baixar, la idea és que aquest Aleví intenti pujar. El que és tota la base, també el juvenil B que va baixar, bueno, la idea és que no sé si pujaran, però al final és seguir treballant com estem treballant. O sigui, aquestes coses poden passar i al final és que els nens estiguin gaudint dintre del que és formació i la part que és competició. I al final és que el club sigui, bueno, un referent dintre de lo que és la nostra comarca.
0: A més, amb canvis a la direcció esportiva, a la coordinació.
1: Sí, sí. Al final, bueno, aquestes coses fan falta a vegades. També pensa, bueno, pensem que al final tu pensa que som molts equips els que tenim, és una pressió alta perquè, bueno, tot això s'ha de multiplicar per tots els pares, per tot el que implica el club. Al final, a Parisi, pues, és un noi de casa, perquè ja estava dintre del club, ja feia uns mesos que estava fitxat i estava dintre del club, i al final, dintre d'un petit càsting que vam fer per intentar trobar la persona més adient, pues mira, vam veure en Parisi tot això que estaven necessitant, i ahir el tenim, endavant de tota la part base del club.
0: Jo recordo que fa uns anys alguns es lamentaven, ostres, que hi ha molts jugadors de Parets que han de marxar del club. Això ho heu intentat també reconduir i que no marxin i que es formin equips, que hi hagi equips i que no vagin a Lliçà, a Montmeló, a equips del voltant, no?
1: Sí, sí. Al final és una idea també de directiva, que el que passa que no és algo que es pot fer d'un dia per l'altre, és anar treballant. És intentant des de la base més petita que els nens que vulguin, o nenes que vulguin entrar al Paret, perquè recordo que tenim nenes,
0: sí.
1: Pues al final és que tinguin en el club futbol Paret un esport que puguin fer, igual que poden anar al bàsquet, al handball o qualsevol altre esport del poble. Al final és això, sí que és veritat que al final ja està creixent a tots els nivells, tant del primer equip com del filial, com d'un alevín, com d'un infantil. I això és el bo que ja tenim.
0: Escolta, i el futbol femení, ja que ho deies, què tal?
1: Pues mira, cada vegada millor. Ara aquest any, ja aquesta nova temporada, hem donat un salt. Ara tindrem un amateur, o sigui que ja amb dos alevins i amateur, pues ja amb això jo crec que bueno, que és donar més força al femení, que al final ho està demanant, o sigui, no és algú que tinguis, sinó que estan demanant està i han d'estar, perquè són pares. O sigui,
0: cada vegada hi ha més afició al futbol femení, està clar, i més noies, i això s'ha de plasmar, i també ho plasma el club de futbol Parets. Bueno, i pel que fa al club, a instal·lacions, com esteu? Jo sé que sou molts equips, el camp és el camp, no? Com esteu?
1: Bueno, 38 equips, Carles,
0: sí.
1: I això ja no és només jugar, el que es veu quasi sempre, sinó el dia a dia. I el dia a dia, pues, dormim, no tenim més espai, el petit s'utilitza, pues, però no té les condicions d'entrenos de gent a fer.
0: Sí.
1: I intentar partir de la millor forma. Ara intentarem tindre més porteries de futbol set per poder ordenar el camp dintre de les persones d'entrenos. però bueno, estem lluitant i estem mirant de fer tot, tot el que ha de tindre és, el que té que haver és una qualitat d'entreno, i això és el que a dia d'avui estem fent.
0: Home, seria ideal que, per exemple, el camp petit, doncs, es pogués utilitzar perfectament qualsevol equip del club, no?
1: Sí, sí, la idea, i parlat amb l'Ajuntament i amb moltes institucions que tenim, és que aquest camp tindria que ser un camp reglamentari de futbol. Uh-huh. Amb això alliberaria molt tot el tema d'antenes, de partits de cada setmana, i s'ha reivindicat fins abans que jo ha fet això molt per gent, pues, per Raúl, per Pablo, o sigui, és algú que és aquí sempre.
0: Està clar. Doncs, Òscar, moltes gràcies per atendre'ns. Que tant de bo aquesta temporada sigui tan bona com les anteriors, sobretot en el sentit del primer equip, que torni a intentar l'ascens, que la base continuï funcionant perfectament i, sobretot, donar visibilitat i donar oportunitat a tots aquests joves, tant noies com nois del club de Parets, doncs, i de pobles del voltant, doncs, que estan jugant aquí al club. Que vagi molt bé, Òscar.
1: Gràcies, Carles. Igual, i que vagi molt bé aquestes vacances.
0: Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de l'any vinent. Les inscripcions s'obriran el 7 de setembre. Les escoles esportives són activitats adreçades a nens i nenes d'I4 i I5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic a través del joc i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials es podrà acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres de 8 a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web del consistori. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, s'us respondrà amb un altre correu electrònic per acabar de formalitzar la inscripció. No s'acceptarà cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació. Cal remarcar que en cas de nova inscripció cal aportar la fotocòpia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat és de 21,50 € tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure en altres centres on hi hagi places disponibles. A partir del proper 1 de setembre es podran demanar les beques a esportistes que l'Ajuntament de Parets del Vallès atorga enguany. Hi haurà temps per sol·licitar aquestes ajudes econòmiques des del dia 1 al 25 de setembre. Els ajuts estan adreçats a joves esportistes entre 5 i 18 anys que tinguin necessitats econòmiques. Les bases de la convocatòria es podran trobar a partir de l'1 de setembre al taulell d'anuncis al web www.parets.cat. Els alumnes de Parets tornaran a les aules el dimarts 8 de setembre. L'acte inaugural del proper curs tindrà lloc el 4 de setembre, al matí, a la sala Besar de la cooperativa, amb la xerrada Art i Escola, càrrec d'Helena Pielias, artista interdisciplinària i mediadora d'art i patrimoni. Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística, i Violeta Margant, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Ja està tot preparat pel proper curs 2026-2027, començant pel calendari escolar, que es pot consultar al portal municipal de Parets.cat. El curs arrencarà el 4 de setembre, divendres, amb l'acte d'inauguració a la sala Besart, que es durà a terme al matí. És un acte adreçat a mestres i professores de tots els centres educatius de Parets com a retrobament dels equips docents del municipi abans de començar les classes. L'acte de l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i el regidor d'Educació, Díaz de Cayuela, donaran la benvinguda. Tot seguit es durà a terme la conferència Art i Escola a càrrec d'Helena Pielias, artista i mediador d'art i patrimoni, Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística, i Violeta Margan, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Els alumnes, però, no tornaran a les aules fins a la setmana següent. El dimarts 8 de setembre començaran els alumnes d'educació infantil, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà i superior. Una setmana després, el dilluns 14, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les escoles bressol del municipi. El curs acabarà el dia 21 de juny per tots els infants i els joves, excepte per als més menuts. Les escoles bressol finalitzaran el 15 de juliol. Respecte als dies festius al llarg del curs, les vacances de Nadal són enguany del 22 de desembre al 7 de gener i les vacances de Setmana Santa per als infants serà del 20 al 29 de març, amb dos inclosos. L'Escola Municipal de Música i l'Escola Adults també inicien el seu curs a principis de setembre. L'Escola Municipal de Música posarà en marxa el dia 14 i acabarà el dia 18 de juny, mentre que l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir del 21 de setembre.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

Inhale. Exhale. Inhale.

0: RAC 107. Notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran el mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre del 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils a múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grífols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.

0: RAP 107. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Parets del Vallès i el Departament de Salut de la Generalitat han refermat el seu compromís per impulsar la construcció del nou centre d'atenció primària a cap del municipi. Representants de les dues administracions es van reunir a finals de juliol al consistori per fer seguiment del projecte. A la trobada hi van participar l'alcalde Francesc Juzgado i els regidors Francesc Torre i Dida Cayuela, així com el gerent municipal i el cap tècnic d'urbanisme. Per part de la Generalitat hi van assistir la gerenta de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, en representació de la consellera de Salut, Olga Pané, i la directora del centre del sector sanitari Vallès Oriental, Roser Vallès. La reunió arriba en un moment en què les obres d'urbanització de l'espai central, l'àmbit on es preveu ubicar el futur equipament sanitari, es troben força avançades, un fet que permet continuar avançant en el desenvolupament del projecte. L'Ajuntament de Parets i el Consorci Besòs Tordera col·laboraran per fer un millor control de la qualitat de l'aigua al municipi. Per mitjà d'un conveni, el Consorci instal·larà una caseta a un terreny municipal que permetrà fer-hi mesuraments. El ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Parets, celebrat aquest dimecres 29 de juliol, va aprovar per unanimitat un conveni pel qual el consistori cedirà al Consorci Besòs Tordera un petit terreny al carrer de la Salut de titularitat municipal. L'organisme instal·larà una caseta amb diferents dispositius que permetran obtenir dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament mitjançant una canalització hidràulica soterrada i l'ús dels instruments de control que hi haurà d'aquesta caseta. El Consorci Besòs Tordera podrà recollir més dades d'estudi de les aigües residuals del municipi. D'aquesta manera es continuarà la tasca de millora en l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la digitalització dels sistemes de depuració de les aigües residuals, tal com apunten des del govern municipal.
0: Notícies.
1: El Club de Futbol Parets continua reforçant la plantilla de la cara de temporada 2026-2027 amb dues incorporacions de pes. Els germans Pau i Guillem Ruiz tornen a vestir la samarreta del club després del seu pas per la Molletense i s'afegeixen al projecte que liderarà un any més Viri Álvarez amb l'objectiu de tornar a Primera Catalana. Es tracta de dos jugadors que coneixen perfectament l'entitat després d'haver-se format al club i que ara tornen per aportar experiència i qualitat al primer equip. El seu retorn se suma a l'aposta del Parets per mantenir el bloc de la temporada passada i reforçar-lo amb futbolistes que coneguin la casa. Pau Ruiz, que pot actuar tant de central com de lateral, reforçarà una defensa que ha mantingut bona part dels seus efectius, tot i que baixes importants com Marc Arroyo. Per la seva banda, Guillem Ruiz, davanter, ampliarà les alternatives ofensives d'un equip que necessita gol, i ell en pot aportar. Aquests dos fitxatges arriben després de la incorporació de l'extrem Roger Carricondo, procedent del Singerlin, però que havia format part del Club de Futbol Parets. També ha renovat bona part de la plantilla i confirmat l'ascens del primer equip dels joves Izan Barroso i Wael Bertal, i només ha registrat la baixa, com dèiem, del capità Marc Arroyo, a més d'algunes baixes ja donades. Malgrat aquestes incorporacions, la direcció esportiva està treballant per fer una excel·lent plantilla. I del 22 al 30 d'agost se celebra la Festa Major de Granollers. Una ciutat que viurà una programació marcada per la competició entre colles, el pregó, les proves tradicionals i el concurs de rajolers. Entre reptes, cercaviles, concerts, proves tradicionals i desenes de propostes organitzades per les colles, la competició avançarà fins al concurs de rajolers i el veredicte final, que tornaran a decidir quin color s'imposa aquest any, o els blancs o els blaus. La programació combinarà els actes competitius entre les dues colles amb cercaviles, cultura popular, activitats infantils, propostes esportives, espectacles de foc, gastronomia i música en directe. Els blancs, com avançadors en la darrera edició, seran els encarregats de desafiar els blaus durant la cerimònia d'inici. A partir d'aquí, les dues colles intentaran sumar punts en les diferents proves. La celebració mantindrà alguns dels seus actes més tradicionals, com l'estirada de corda, el llançament i la passada de rajoles, els correfocs, la traca de 1.000 metres, el castell de focs, la rossada popular, la diada castellera i les cercaviles. Paral·lelament, les colles desplegaran desenes d'activitats pròpies inspirades en els universos temàtics. La programació començarà dissabte 22 al matí amb una caminada dels blaus des de la Porxada i una prova esportiva híbrida a la plaça de l'Església. La jornada també inclourà un esmorzar a la plaça de les Olles, al Vall del Colom de Granollers, un taller de castells amb els xics i una versió infantil de l'estirada de corda. L'aigua també tindrà protagonisme amb xops, una activitat organitzada pel Drac de Granollers. I els blancs despertaran la cuca a les 12 del migdia a la Porxada i obriran simbòlicament l'aeroport blanc Amador Galí, amb un vermut i música en directe. A la tarda, la plaça Maluquer acollirà diferents activitats relacionades amb el córrer aigua, una gincana per a joves, i hi haurà també una proposta per als menors d'11 anys. La Mulassa visitarà el barri de sota el camí ral en una cercavila que passarà per diversos carrers. I els blancs celebraran el correbars de l'Elefant Blanc i un sopar amb vestimenta blanca, mentre que els blaus organitzen una plantada i cercavila de bèsties a Can Trullàs. La primera nit es completarà amb activitats de nou Black Nassat, la festa que hi ha al sopar, al forat, volem dir, un concert de versions de cicuta amb les PDTs a la Porxada, l'after del Correbars a la plaça Pau Casals i les últimes sessions de l'Electroparc. Diumenge començarà amb una sessió de ioga al parc del Torres de Villar i una cursa d'orientació. També hi haurà una pedalada solidària pels barris de Granollers. Els blaus celebraran una trobada de gegantons. Al matí incorporarà també Villes Catalanes, un vermut musical amb cul de sac i un pinxo pote musical de blancs a la plaça Folk i Torres. I no em vull despertar. El primer gran acte conjunt arribarà diumenge a 4:45, primer diumenge de festa major, amb el toc d'inici de la festa major. A les 5 a la plaça del Corona serà el punt de partida de la cerimònia d'inici de festes. També hi haurà la nit de diumenge un correbars dels blaus amb música pels carrers del centre i un bingo musical.

de l'univers. Pel fet que fa els concerts, destacar a la plaça Perpinyà Eufòria o concurs que li cantin al cap a les 10. També hi haurà activitats diverses. En aquest cas, també concretament dissabte, amb concerts, com dèiem, concerts amb Cicuta i PDTs, també Electropark and Down the Rabbit Hole, l'after de Correbarça per Hard Blancs, i Electropark continua també al Parc Torres i Villà. És un miracle. Diumenge hi haurà un bingo musical amb PD Tropical Test. Cada dia és més difícil tu i jo. També continuem amb dilluns, concert amb Siderland a la Passada de Porxada, amb DJ Murci B2B, Brètol. Mentre el món se'n va... I sala d'espera revoltant Nimfa, també concert amb Grego Tecno i DJ Guspi. No vull despertar, tu jo de la mà, com ens allunyem, Déu meu, com t'estim. Dimarts també continuen un gincama nocturna amb les Blauxirris, sortida dels Torets Embolats, a Pique de Gralla, Cercavila, Quita Jove, concert amb els Pipes i en acabar DJ Turmo, això a la plaça Baranger. També al passar Maluquer, concert del Pique de Gralles amb la Cosina i en acabar DJ Pikes. I concert a la plaça de l'Església amb OK DVD i DJ Tiwi. Marxa. També dimecres a Fighting Beyond Big Heaven a l'avinguda del parc, en aquest cas. També hi haurà correfoc de la colla infantil, la Vinilada, a la plaça de l'Església, amb música dels anys 60, 70, 80 i 90, i el Disco Inferno a la plaça Pau Casals. XS continuarà amb la Disco Inferno, concretament, que es farà a l'avinguda del parc, com a canvi, en aquest cas important, respecte a altres anys, no es farà a la Porxada, sinó que es farà concretament a l'avinguda del parc. Com un joc vam escriure un grapat de cançons. Cuinades poc a poc, la passió donava forma a les... I dijous, Blanc Electronic on Time a la plaça Maluquer i Salvador. També hi haurà a plaça del Corona Blaus Èxits. A la plaça Maluquer, Blanche Electronic on Time, amb pressió sonora amb groove. I els Barsots a la plaça de Porxada, i concert amb Buos i Mina Ritz Leaf Band. I concert també a la plaça Perpinyà amb Uri Geller i Los Cucharas. Ja no importa res, només el que... També divendres més concerts amb Maruja Limón, Triquell i DJ Beverly Hills a l'avinguda del parc. També Nit Blava, també a la plaça de la Porxada. I també Joan Colomo a la plaça de l'Església. I dissabte, també final de festa amb D'Alessandro DJ, a la plaça de l'Església, contrafesta a la plaça Maluquer i Salvador, i concert amb Jim Bunny, versió impossible, a l'avinguda del parc. També concert amb Boom Boom Fighters i DJ Lia Jensen a la plaça de la Porxada. Alguns dels actuacions, concerts, que es fan a la Festa Major de Granollers.

0: I parlem amb el president del Club de Futbol Parets per analitzar una mica la temporada i com veu aquesta propera temporada, que res, ara a finals d'agost el primer equip també es posarà en marxa amb la pretemporada. Òscar Noguera, el president del Club de Futbol Parets, com estàs?
1: Hola, Carles. Pues molt bé, perquè estem gaudint encara les vacances i, bueno, ja l'espera de tornar a carrer la pilota pel Josep C.
0: Bé, com valores la temporada del Club de Futbol Parets? Clar, tothom, sempre hi ha el primer equip, no?, que és el Mirall, que no ha tingut gens de sort aquest any. Primer per la igualtat, i després, bueno, jo crec que ens ha faltat alguns partits amb haver marcat algun gol, cosa que ha faltat molt en aquest equip, eh?
1: Sí, sí. Mira, Carles, era un equip fet per intentar pues, estar el més a dalt possible. Després és el que tu dius, que entri la pilota o no,

0: Això sí, confieu 100% en Enviri.
1: Bueno, és part del projecte nostre. Com a directiva, al final, el Viri és part del club. Al final, diguem que és el que ha de decidir quan creu que ja no és part d'aquest objectiu de club que tenim, però que ell, mentre el vulgui, ja amb el que ha fet amb el futbol base, com va ser el juvenil, com hem de recordar les temporades passades, no tenia sentit, i això ho demostra, no sé, altres equips del mateix grup, que han fet 3, 4, 5 canvis i no ha sortit bé. Llavors, és la millor persona que podem tindre ara mateix, i perquè més coneix el que tenim a baix, el que és un filial, el que és un juvenil, i això està demostrant també com puja la gent i s'està alimentant el primer equip de gent de la casa.
0: Això està clar, això és l'important. I a més pinta bé aquesta temporada perquè han tornat dos jugadors mediàtics que a més són de Parets. Dos germans, sí. En aquest cas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, al final el Guillem i el Pau són d'aquí. Te puc recordar que jo, com a entrenador d'un Benjamí A, fa molts anys els tenia a ells dos.
0: Com ha canviat la cosa, eh?
1: I mira, on s'estarà, amb la Quins, amb les seves coses, amb la Molletense. Bueno, són dos nens d'aquí, de la casa, com tu dius, mediàtics, ells mateixos han fet el seu nom, però sobretot el més important és que és això, que és la paraula clau. Que tornen a casa, que tenen ganes, que volen ajudar en el projecte, i jo crec que és el que ens falta ja per acabar d'intentar pujar, perquè és la nostra obligació ara a segona.
0: Sí, perquè no serà gens fàcil, perquè costa molt de pujar, ja ho sabeu. Pujar amb pocs, tindrem el Mollet, tindrem rivals complicats, Mataró...
1: Sí, sí, sí, és que si al final tu mires bé, Carles, és com si diguessis una rèplica, sí, de primera.
0: Sí, sí.
1: A lo millor no tens que desplaçar-te tant, però estan equips. Però bueno, escolta, al final hem de confiar que tenim la base de l'any passat, en reforço, com carregando un mes, també, i jo crec que al final aquest equip té l'ànima i la forma com per poder lluitar, i a part de poder pujar, bueno, sempre tens un playoff, al final tens alguna ajuda més, però bueno, has de lluitar per arribar, però serà complicat, ja. La pilota de la camana.
0: Està clar. Pel que fa a la base, com la valores? Com està anant i com preveus aquesta temporada per la base?
1: Bueno, comptant que hem tingut l'Alevia que va baixar, la idea és que aquest Alevia intenti pujar. El que és tota la base, també el juvenil B que va baixar, bueno, la idea és que no sé si pujaran, però al final és seguir treballant com estem treballant. O sigui, aquestes coses poden passar, i al final és que els nens estiguin gaudint dintre del que és formació i la part que és competició. I al final és que el club sigui, bueno, un referent dintre de lo que és la nostra comarca.
0: A més, amb canvis a la direcció esportiva, a la coordinació.
1: Sí, sí. Al final, bueno, aquestes coses fan falta a vegades. També pensa, bueno, pensem que al final tu pensa que són molts equips els que tenim, és una pressió alta perquè, bueno, tot això s'ha de multiplicar per tots els pares, per tot el que implica el club. Al final, Parisi, pues, és un noi de la casa, perquè ja estava dintre del club, ja feia uns mesos que estava fitxat i estava dintre del club, i al final, dintre d'un petit càsting que van fer per intentar trobar la persona

0: començarien, pues mira, van veure en Aparici tot això que estaven necessitant, i ahí el tenim, endavant de tota la part base del club.
1: Jo recordo que fa uns anys alguns es lamentaven, ostres, que hi ha molts jugadors de Parets que han de marxar del club. Això ho heu intentat també reconduir i que no marxin i que es formin equips, que hi hagin equips i que no vagin a Lliçà, a Montmeló, a equips del voltant, no?
0: Sí, sí. Al final és una idea també de directiva, que el que passa que no és algo que es pot fer d'un dia per l'altre, és anar treballant, i és intentant des de la base més petita que els nens que vulguin, o nenes que vulguin entrar al Paret, perquè recordo que tenim nenes,
1: sí.
0: Pues al final és que tinguin en el club futbol Paret un esport que puguin fer, igual que poden anar al bàsquet, al handball o qualsevol altre esport del poble. Al final és això, sí que és veritat que al final ja està creixent a tots els nivells, tant del primer equip com del filial, com d'un alevín, com d'un infantil. I això és el bo que ja tenim.
1: Escolta, i el futbol femení, ja que ho deies, què tal?
0: Pues mira, cada vegada millor. Ara aquest any, ja aquesta nova temporada, hem donat un salt. Ara tindrem un amateur, o sigui que ja amb dos alevins i amateur, pues ja amb això jo crec que bueno, que és donar més força al femení, que al final ho està demanant, o sigui, no és algú que tinguis, però que estan demanant està i han d'estar, perquè són clars. Sí.
1: Cada vegada hi ha més afició al futbol femení, està clar, i més noies, i això s'ha de plasmar, i també ho plasma el club de futbol Parets. Bueno, i pel que fa al club, a instal·lacions, com esteu? Jo sé que sou molts equips, el camp és el camp, no? Com esteu?
0: Bueno, 38 equips, Carles,
1: sí.
0: I això ja no és sol només jugar, el que es veu quasi sempre, sinó el dia a dia. I el dia a dia, pues, dormim, no tenim més espai, el petit s'utilitza, pues, però no té les condicions d'entrenos de game efectives.
1: Sí.
0: I intentar partir de la millor forma. Ara intentarem tindre més porteries de futbol set per poder ordenar el camp dintre de les zones d'entrenos. Però, bueno, estem lluitant i estem mirant de fer tot. Tot el que ha de tindre és, el que té que haver és una qualitat d'entreno. I això és el que a dia d'avui estem fent.
1: Home, seria ideal que, per exemple, el camp petit, doncs, es pogués utilitzar perfectament qualsevol equip del club, no?
0: Sí, sí. La idea, i parlat amb l'Ajuntament i amb moltes institucions que tenim, és que aquest camp tindria que ser un camp reglamentari de futbol. Amb això alliberaria molt tot el tema d'antenes, de partits de cada setmana, i s'ha reivindicat fins abans que jo ha fet això molt per gent, pues, per Raúl, per Pablo, o sigui, és algú que està aquí sempre.
1: Està clar. Doncs, Òscar, moltes gràcies per atendre'ns. Que tant de bo aquesta temporada sigui tan bona com les anteriors, sobretot en el sentit del primer equip, que torni a intentar l'ascens, que la base continuï funcionant perfectament, i sobretot donar visibilitat i donar oportunitat a tots aquests joves, tant noies com nois del club de Parets, doncs, i de pobles del voltant, doncs, que estan jugant aquí al club. Que vagi molt bé, Òscar.
0: Gràcies, Carles. Igual, i que vagi molt bé aquestes vacances.
2: Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de l'any vinent. Les inscripcions s'obriran el 7 de setembre. Les escoles esportives són activitats adreçades a nens i nenes d'I4 i 5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic, a través del joc, i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials es podrà acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres de 8 a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web del consistori. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, s'ho respondrà amb un altre correu electrònic per acabar de formalitzar la inscripció. No s'acceptarà cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació. Cal remarcar que en cas de nova inscripció cal aportar la fotocòpia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat és de 21,5 € tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure en altres centres on hi hagi places disponibles. A partir del proper 1 de setembre es podran demanar les beques a esportistes que l'Ajuntament de Parets del Vallès atorga enguany. Hi haurà temps per sol·licitar aquestes ajudes econòmiques des del dia 1 al 25 de setembre. Els ajuts estan adreçats a joves esportistes entre 5 i 18 anys que tinguin necessitats econòmiques. Les bases de la convocatòria es podran trobar a partir de l'1 de setembre al taulell d'anuncis al web www.parets.cat. Els alumnes de Parets tornaran a les aules el dimarts 8 de setembre. L'acte inaugural del proper curs tindrà lloc el 4 de setembre, al matí, a la Sala Besar de la Cooperativa, amb la xerrada Art i Escola, a càrrec d'Helena Pielias, artista interdisciplinària i mediadora d'art i patrimoni. Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística, i Violeta Margant, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Ja està tot preparat pel proper curs 2026-2027, començant pel calendari escolar, que es pot consultar al portal municipal de parets.cat. El curs arrencarà el 4 de setembre, divendres, amb l'acte d'inauguració a la Sala Besart, que es durà a terme al matí. És un acte adreçat a mestres i professores de tots els centres educatius de Parets com a retrobament dels equips docents del municipi abans de començar les classes. L'acte de l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i el regidor d'Educació, Díaz de Cayuela, donaran la benvinguda. Tot seguit es durà a terme la conferència Art i Escola a càrrec d'Helena Pielias, artista i mediadora d'art i patrimoni, Marco Fragoso, mestre especialista en educació artística, i Violeta Margant, directora de projectes de l'Associació Cultural de Granollers. Els alumnes, però, no tornaran a les aules fins a la setmana següent. El dimarts 8 de setembre començaran els alumnes d'educació infantil, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà i superior. Una setmana després, el dilluns 14, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les escoles bressol del municipi. El curs acabarà el dia 21 de juny per tots els infants i els joves, excepte per als més menuts. Les escoles bressol finalitzaran el 15 de juliol. Respecte als dies festius al llarg del curs, les vacances de Nadal són enguany del 22 de desembre al 7 de gener i les vacances de Setmana Santa per als infants serà del 20 al 29 de març, amb dos inclosos. L'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults també inicien el seu curs a principis de setembre. L'Escola Municipal de Música posarà en marxa el dia 14 i acabarà el dia 18 de juny, mentre que l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir del 21 de setembre.
3: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

0: Imagination.
1: Imagination.
0: Warmth.
2: Passion.

dance with me. Talk to me. Stop. Bring the beat back.

never leaves the house.

Stop you in the heart.

Time is one.